0: A vivir, que son dos días.
1: Ràdio Girona. Cadena SER.
2: Ja és hora de renovar el teu sofà. Més de 300 models t'esperen a Conforama Sal. Aconsegueix el teu amb fins un 50% de descompte. Només fins al 28 d'octubre. T'hi esperem. Conforama. Si fa...

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Matricula't ja a la UNED, al web uned.es, fins al 23 d'octubre.
2: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
1: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
2: UNED, 972-21-2600, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.
3: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
5: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
6: Carrer de la Torre de Bac, Fornells de la Selva, Girona.
7: Cadena SER i SER Catalunya.

0: A vivir que son dos días.
1: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
2: Encara no ets del Club Capravo? Pel 30è aniversari et regalem fins a 20 euros en cupons. 10 per donar-te d'alta i 10 més si et registres a l'app per primer cop. Descobreix més avantatges i condicions a capravo.com o a la teva botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acudim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de ser.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: No és només un reality.
13: A què hem vingut aquí?
14: A guanyar!
12: Tampoc una cursa més.
15: Bueno, aquí!
12: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
16: Vaig al límit amb tu.
0: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acudim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de ser.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya.
18: Bon dia. Aquesta nit ha estat més tranquil·la que l'anterior pel que fa al temps, però les pluges torrencials poden repetir-se en les pròximes hores. Protecció Civil ha rebaixat d'emergència a alerta el pla Inuncat per la millora de la situació a l'Ebre, però es mantenen les previsions d'aiguats per tot el cap de setmana. Núria Seró, bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dissabte amb pocs núvols i amb precipitacions que afecten especialment el Montsià. Però atenció, no podem baixar la guàrdia perquè al llarg de les pròximes hores les precipitacions aniran guanyant terreny i afectaran sobretot el litoral, prelitoral, abans de dinar i a la tarda ja els ruixats els tindrem a qualsevol punt del territori, ruixats que un dia més poden ser intensos. I atenció, aquesta matinada especialment al sud de la Costa Brava i nord de la Costa Central, on està activat l'avís vermell pels ruixats. En mitja hora es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat. Avui les màximes voltaran els 25 graus i ara mateix els termòmetres van des dels 15 graus a Girona, 16 a Lleida, 19 a Tarragona i 21 a Barcelona.
18: O sigui que les pluges torrencials es desplacen cap al nord, afectaran la Costa Central, també la Costa Brava, però les comarques del sud de Catalunya són les que més van rebre ahir, un altre cop, podríem dir. La majoria d'incidències es van registrar al Baix Ebre i al Montsià. Una vintena d'actuacions dels bombers van ser per salvar persones que havien quedat atrapades pels aiguats. Les pluges estan compartint protagonisme aquests dies amb la crisi de l'habitatge.
20: És importantíssim que així com hem fet avui, com portem fent tota l'última setmana, seguim sortint al carrer i fent tortolles des dels carrers tots els privilegis de rendistes especuladors.
18: És la resposta dels sindicats de l'habitatge a la derogació dels decrets que, entre d'altres mesures, havien de garantir la pròrroga dels contractes de lloguer i també prohibir el desnonament de persones vulnerables. Defensen els sindicats que cal mantenir la mobilització i avançar cap a una vaga general. Soledat Domínguez.
21: Al voltant de 800 persones a Barcelona, unes 150 a Lleida, van sortir al carrer per donar una primera resposta a la caiguda dels decrets Mari Carmen.
22: Per demanar el final de l'especulació i mesures reals que el que facin sigui millorar la vida de la classe treballadora.
23: És que l'única manera d'aconseguir que tinguem un accés a l'habitatge que sigui digne per a tothom, que garanteixi que tothom pugui tenir una llar, és precisament la mobilització. Per tant, venim aquí també a proclamar que hem de caminar cap a una vaga general.
21: També els sindicats UGT i Comissions Obreres fan una crida a la ciutadania perquè s'assumi a les mobilitzacions que estan convocades per aquest cap de setmana. Aquest vespre hi haurà una manifestació que sortirà des de la plaça Espanya de Barcelona fins a l'Hospitalet en record de l'Olga i d'en Javier, que es van suïcidar després de perdre l'un el seu habitatge i l'altre la botiga que regentava.
18: Després que Junts hagi impedit l'aprovació dels decrets d'habitatge al Congrés, el sindicat de llogateres apunta directament als juntaires del que pugui passar. Carme Arcarazón és la portaveu.
1: Si no fos per Junts per Catalunya, avui l'Olga estaria viva. Amb quina cara tornarà el president Puigdemont a casa fent fora a centenars de milers de persones? Hola!
18: La manifestació en memòria de l'Olga i el Javier, que es referia a la Sole, que sortirà a les 7 de plaça Espanya, arribarà fins la plaça Pius 12 de l'Hospitalet de Llobregat. Són les 8:55 minuts del matí.
13: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
16: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Per tu, que per fi has posat la manta al llit, i per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: I supem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acudim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i deixem de ser.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
18: Després de la revolcada pels decrets d'habitatge al Congrés i a l'espera del resultat de la reflexió del president Pedro Sánchez sobre un possible avançament electoral, els partits engeguen les seves maquinàries. En el cas de Junts, la decisió d'avançar les eleccions arribaria en una setmana clau per Carles Puigdemont, perquè dimarts vinent el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre l'amnistia. Laura Pons.
29: Sí, el Constitucional es pronuncia dimarts i recordem que el Suprem, que és qui té l'última paraula, ja ha dit que si la sentència del Constitucional és prou clara, aplicarà ràpid la norma. Així que venen setmanes frenètiques a la política catalana i més si coincideixen amb unes eleccions espanyoles, perquè no és el mateix fer campanya amb Puigdemont a Waterloo que amb l'expresident fent campanya des de Catalunya i passejant per pobles i ciutats 9 anys després d'aquell referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
18: I mentrestant, Esquerra Republicana tot indica que Gabriel Rufián repetirà com a candidat, Laura.
29: Tothom ho té coll avall, tot i que encara no s'ha oficialitzat. De fet, tot i les tibentors que hi ha hagut entre Rufián i Junqueras, perquè el portaveu d'Esquerra Madrid feia campanya per fer aquesta plataforma d'esquerres a nivell estatal i Junqueras hi estava en contra, el debat sobre la plataforma de Rufián ja no està sobre la taula, s'ha anat desdibuixant i, per tant, si res es torça, serà el candidat dels Republicans, un Rufián que ahir el van veure enfadat, sobretot amb Junts. Això sí, feia aquesta advertència a Sánchez de cara a l'avançament electoral.
30: No hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto. Cabeza fría.
29: Cap fred, deia Rufián, advertència a Sánchez davant de l'absència de lideratge que hi ha ara mateix a Sumar.
18: Últim minut del nostre temps, anem amb els esports. La selecció espanyola disputa el tercer partit de l'aturada de seleccions contra la República Txeca amb la incògnita de si Lamine descansarà o jugarà. Ana Palet, bon dia.
31: Bon dia, amb fins a 6 jugadors del Barça. Només Lamine Yamal i Pau Cubarsí han repetit titularitat en tots dos partits d'aquesta aturada de seleccions. Sobre si se li donarà descans al davanter de Rocafonda, el seleccionador Luis de la Fuente no vol revelar els seus plans.
32: Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
31: D'altra banda, partit aquesta tarda del Sabadell, rep a la nova Creu Alta l'Andorra de Piqué a 7:15 i segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 contra el Besiktas turc.
18: I aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona, Hombres G. Concert a les 9 de la nit que s'emmarca en la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. Fa 40 anys que aquesta gent va pels escenaris i continua triomfant. Amb ells i amb Lluís Colomer, a les Vies de So, arribem a les 9 del matí.
0: A ser.
2: A vivir que son dos días. Con Javier del Pino.
3: Primero con la información, con su hype. Nadie, buenos días.
4: Hola Javier, buenos días. En la Puerta del Sol, cientos de personas continúan a esta hora acampados. Una semana después, cientos de personas que protestan contra la precariedad en el acceso a la vivienda. Hoy es el primer día que amanecen desde que el Congreso rechazó los decretos de prórroga de los alquileres y la protección frente a los desahucios con los votos de Partido Popular, Vox y Junts. Vamos en directo a la Puerta del Sol en Madrid, que a pesar del frío y la lluvia, los manifestantes aseguran continuará resistiendo pacíficamente allí donde está nuestra compañera Elisa Palacios. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días. Cada vez hay más tiendas de campaña en la Puerta del Sol. Después de la derogación de los dos decretos para hacer frente a la crisis de vivienda en el Congreso, varias personas se han sumado esta noche a la protesta. Ya no solo es en la plaza, sino que en las calles colindantes, decenas de personas han expandido el campamento. Funciona como una pequeña comunidad. Hay asambleas bajo las lonas de plástico que ahora mismo limpian con escobas y con cubos de agua. Los acampados se ubican poniendo nombres a estas nuevas calles entre tiendas. Y hay hasta gestión sanitaria por parte de algunos voluntarios.
11: Lo que tenemos ahora mismo es un hospital, ¿vale? Donde recibimos todas las incidencias médicas.
5: Este campamento no solo es autogestionado, sino que está para quedarse y hacerse más grande.
4: Hoy, además, el sindicato de inquilinas ha convocado 50 protestas por toda España mientras llama a la huelga general. En paralelo, el fracaso de ayer ha abierto el debate sobre un adelanto electoral que llevará al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar este fin de semana y a tomar una decisión. Reconocen desde Moncloa que se abre ahora un periodo de debate. Mientras, en la crónica internacional, la última decisión de Europa da cierto alivio a Donald Trump con los precios del combustible disparados. El presidente de Estados Unidos ha elogiado la liberación de 100 millones de barriles de diésel para paliar los precios disparados del combustible. Javier Llaneza.
12: Un gesto que ha agradecido Donald Trump. Deshaciéndose en elogios a Europa tras la medida. Una decisión que le viene bien a la Casa Blanca, ya que estaba amenazando con vetar las exportaciones de diésel, lo que hubiera disparado aún más la inflación provocada por la guerra de Irán. Trump ha insistido en que muy pronto tendrán mucho petróleo una vez se resuelva lo de Irán, que, según el mandatario estadounidense, no va a tardar mucho y hará que el precio del petróleo baje más que lo que consiguió al principio. Todo ello en un contexto en el que justo hoy estamos a un mes de las elecciones de medio mandato, a las que las últimas encuestas dan 8,4 puntos de ventaja al Partido Demócrata.
15: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
16: Tres vertical, caminata en la naturaleza.
19: ¿Trekking?
16: Seis horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
19: Excursiones gratis con Costa.
16: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con tres excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
20: ¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
22: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo. She's a maniac,
23: maniac on the floor. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno. Suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic, solo tus números uno.
33: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó lo sabe.
34: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
35: 21.693, serie 65.
34: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
1: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
6: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: Una maravilla es poder viajar.
7: Federico García Lorca, inagotable. El País recupera una selección de artículos que recorren la vida, la obra y el legado del poeta en el 90 aniversario de su asesinato. Un recorrido único a través de una figura imprescindible. Búscalo en la web de imprescindibles de El País.
8: Salir a caminar no debería convertirse en un riesgo, porque patinetes y bicicletas tienen prohibido circular por la acera. La acera es solo para peatones. Así de simple. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
9: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: increíble.
9: Pletórico.
10: Patata.
9: ¿Eh?
10: La oferta vi. Esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
9: Y la pechuga de pollo pack familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
13: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
14: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, buscas. Cuando buscas, repites. Vienes al Corte Inglés y cuando vienes, encuentras los sobres de 120 gramos de loncheados 100% ibéricos esencia única con un 2x1 y puedes combinarlos como quieras. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
17: Radio Girona. Cadena SER.
21: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
24: Esto promete, Manu.
21: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
24: Huele a compra, Manu.
21: Huele, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
24: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
21: Venga. Ocasión Plus.
25: Ja és hora de renovar el teu sofà. Més de 300 models t'esperen a Conforama Salt. Aconsegueix el teu amb fins un 50% de descompte. Només fins al 28 d'octubre. T'hi esperem. Conforama.
26: Matricula't ja a la UNED. Al web uned.es. Fins al 23 d'octubre.
27: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
26: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
27: UNED. 972-21-26-00 info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455. Si fa...

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Totes les vides tenen música i lletres.
2: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, el meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara, per mi és llibertat. És estar sol a dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
1: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ràdio Girona. Cadena SER.
2: Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
3: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
4: Carrer de la Torre de Bac, Fornells de la Selva, Girona.
5: Ahora en Ipujagán pagar menos está de moda. Armario Rank 3 puertas de 240 centímetros de alto a tan solo 545 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
6: El teu jo d'oficina. El teu jo d'escapada. El teu jo més esportiu. Aquesta tardor ensenya les teves capes i posa't cada versió de tu. Troba tots els teus estils al Gran Jonquera, el país del shopping.

0: Ràdio Girona. Cadena SER.
1: T'apassiona la música? La Fundació Ricardo Delgado Vizcaíno, entitat cultural de Cobab i Làctia Agroalimentària SL porten a Catalunya Pianos al carrer. Tres pianos de cua t'esperen al Pont de Pedra i a la plaça de la Independència de Girona i a la plaça de l'Església de Vidreres. 7 d'octubre, de les 10 a les 8 hores. Vine i fes sonar el teu talent.
2: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
5: Carrer de la Torre de Bac, Fornells de la Selva, Girona.
6: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. El guionista més conegut del país, Edu Sola, s'estrena com a escriptor amb la novel·la El Niu i serà un dels creadors de la nova sèrie de ficció sobre els crims de Tor. Ens vindrà a veure. I també... la mixtape de Ferran Bassaganyes i ens farem ressò del Viu Montjuïc tot un cap de setmana per descobrir la muntanya més cultural de Barcelona.
7: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
0: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Es la una, mediodía en Canarias. Sigue la manifestación por la vivienda en Madrid. Comenzaba hace escasa una hora desde cuatro puntos de la capital. La que partía desde Atocha discurre por Paseo del Prado, dirección Cibeles. Con esta movilización, el sindicato de inquilinas clama contra la crisis habitacional tras la caída de los dos decretos de vivienda y piden una huelga general. En la concentración sigue nuestro compañero Adrián del Pozo. Adelante.
1: Una manifestación que cada vez es más numerosa. La cabecera de esta columna de Atocha está ya a medio camino hasta Cibeles, a la altura de la Fuente de Neptuno. De momento la lluvia está calmada, todo lo contrario que los ánimos. La gente está harta.
2: Vivir en un alquiler es imposible. O sea, yo misma pago 925 euros en un pueblo y es imposible, con un sueldo mínimo de 1.200, 1.300 euros.
3: Yo vivo en un piso de protección oficial con mi madre y al final, pues, o sea, imposible irme a vivir sola, independizarme.
1: Los manifestantes claman por la huelga general, la huelga de alquileres. Están hartos de los especuladores, de los rentistas y los fondos buitre y, sobre todo, muy cabreados por la caída ayer de los decretos ley en el Congreso que pretendían paliar la crisis de vivienda. Mucha gente, de hecho, nos cuenta aquí que esa imagen, la del Congreso de los Diputados votando, dicen, en contra del pueblo, es la que ha hecho que vengan hoy hasta esta manifestación.
0: Mientras el presidente del Gobierno ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones ante la caída de los decretos de vivienda por el no de Junts, PP y Vox, sobre una cercana cita con las urnas, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acaba de decir en Lugo que la competencia para disolver las Cortes y convocar elecciones es única y exclusiva del presidente. Asegura que en caso de hacerlo, la izquierda del PSOE está preparada. Mañana, representantes de Sumar se reunirán para analizar la situación. Escuchamos a Yolanda Díaz.
4: La competencia fundamental que tengo, presidente del Gobierno, es disolver las cámaras y convocar elecciones. Y creo que esa decisión es de él, exclusivamente de él. En todo caso, la izquierda está más que preparada.
0: A esta hora comparece también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Foro de la Toja en Pontevedra. Denuncia a Feijóo que Pedro Sánchez ha puesto al servicio de las instituciones sus propios intereses personales. Además, ha intentado confrontar el país. Palabras de Feijóo en una comparecencia que está siguiendo en estos momentos nuestro compañero Jacobo Conde.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sin ningún país puede tener influencias internacionales si carece de credibilidad dentro de su territorio, es lo que acaba de decir Feijóo, que vuelve a remarcar que el desorden nacional radica en la carencia de la más mínima higiene política. Acaba de decir Feijóo también desde Pontevedra, de Estogrove, en este Foro La Toja, que es consciente de los estragos de la política de Sánchez y que si es presidente buscará la fórmula legal para, si no se aprueba la primera prórroga de los presupuestos, disolver las Cortes. Continúa la comparecencia.
0: Nos vamos en este punto a Santa Cruz de Tenerife. Allí también se sucede una de las manifestaciones por la vivienda convocadas por el sindicato de inquilinas en hasta 50 ciudades este sábado. Radio Tenerife, Giovanna Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La manifestación ha partido de la subdelegación del Gobierno y avanza por las principales calles de Santa Cruz de Tenerife en dirección a la presidencia del Gobierno de Canarias. Centenares de personas llenan las calles de la capital tinerfeña en una marcha marcada por la rabia y la indignación. Aquí podemos ver a jóvenes, familias y personas mayores. Al grito de ni gente sin casa, ni casa sin gente y la vivienda es un derecho, las voces de los manifestantes resuenan por las calles de la ciudad. También estamos viendo cómo durante la marcha llevan las llaves de su casa en alto para mantenerlas como símbolo de esta reivindicación colectiva. Su tintineo se entremezcla con el estruendo de las trompetas que acompañan desde el inicio de esta marcha y los cánticos de una multitud que reclama soluciones cuanto antes.
0: De la crónica internacional, la alerta por un posible dron ha obligado al cierre temporal del aeropuerto de Vilna, la capital de Lituania. Ha permanecido sin actividad casi una hora y se ha activado un despliegue aéreo de la OTAN. Juan Márquez.
7: Las alarmas saltaron cuando las Fuerzas Armadas lituanas detectaron un supuesto dron procedente de Bielorrusia. Los vecinos recibieron un mensaje de alerta y el responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis se dirigió a la población. Recordándoles que se refugien en un lugar seguro. Estas alertas se han vuelto algo habitual en los últimos años desde la invasión rusa de Ucrania. El aeropuerto se ha reabierto y ahora mismo está funcionando con normalidad.
0: Y en los deportes, España logra otra medalla en los europeos del ciclismo. Adrián Moreno, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noticias para el ciclismo español. Ayer Héctor Álvarez conseguía el oro en la categoría sub-23 y esta mañana Aitor Martínez se ha llevado la plata en la ruta junior del campeonato. Benjamín Noval no ha conseguido llevarse medalla y aunque dio todo y trató de romper el grupo de favoritos en varias ocasiones, ha terminado 16º. Al asturiano, horas antes de lucir el maillot arcoiris de campeón del mundo, se le vio visiblemente acatarrado. Y en fútbol, el Rayo Rayo Vallecano vuelve a jugar en una hora en un partido en Vallecas 67 días después de que la Comunidad de Madrid ordenara la suspensión cautelar del estadio. Lo hará contra el Cagliari en el Trofeo de Vallecas.
0: De momento es todo. Se quedan con las emisoras de la SER. Más información en una hora, ya en tiempo de Hora 14, con Almudena Lopesino.
9: A la cadena SER y SER Cataluña, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
11: Bon dissabte, Màxim Castillo.
10: Què, ja estàs boneta?
11: Ja m'he recuperat.
10: Setmana...
11: Veu encara de moc, però bueno, som.
10: Bueno, complicada, amb una mica de dècimes de febre.
11: Algo, però estem bé. Bueno, tu estàs bé?
10: Me n'alegro, jo estic molt bé perquè estic amb tu.
11: Oh,
10: i estic amb ell. Perquè hi va haver un temps que els guionistes eren absolutament anònims en aquest país fins que va arribar Eduard Sola. Com estàs, Edu? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
10: Què tal?
12: Molt bé.
10: Potser que facis més entrevistes que les estrelles de les teves pel·lis i sèries?
12: No, això segur que no ho supero. Això. Un guionista no pot superar això, però no em queixaré.
11: Per llei, eh? No ho pot superar? Allò, no hem de traspassar aquest límit encara.
12: No, és indigne.
10: Però deu ser el guionista més popular del país, en aquest sentit, o mediàtic, no?
12: Mira,
10: això com es porta?
12: No ho sé, així en general al gremi sempre havíem demanat molta visibilitat, no? Perquè que em sembla que és una
10: és
12: cosa
10: veritat.
12: Que està bé, reconèixer l'autoria de les coses, i bueno, hi ha una cosa com més abstracta de que està bé saber qui ens està explicant les històries, així en general, però ara que jo la tinc una mica, aquesta... Penso, vols dir que ho havíem de demanar, això? Però bueno, tot bé. Insisteixo, no em queixaré, que si no em maten.
10: Servei públic, com teniu la segona part de Casa en Flames? Perquè molta gent... Què?
12: Sí.
10: Com està el projecte?
12: Està bé, està viu, està perfecte. De fet, jo la meva feina ja l'he acabat.
11: Oh.
12: Aquesta vegada hem escrit amb el Dani, mano a mano.
10: Dani de la Orden,
12: director. I nosaltres... La part del guió ja està acabada. Òbviament, sempre hi ha noves versions, perquè això, els guions no s'acaben, s'abandonen. S'abandonen perquè ja comença el rodatge. I llavors, pues, ara els hi falta pues, rodar, muntar, tot, i no sé quan s'estrenarà, però jo crec que és una realitat.
11: I durant el rodatge tu hi vas, llavors,
12: no,
11: allà?
12: Jo no,
11: eh?
12: Jo
11: em desentens.
12: Em desentenc. Detesto rodatges, un dia passo a saludar, vaig anar allà, vaig a dinar amb ells... Ei, què tal esteu? Bé, tot bé? I si no està bé, també me'n vaig.
10: Però si hi ha alguna emergència?
12: Sí,
10: o
12: això sí. Sempre hi ha una comunicació sí. Ferotge, o sigui, com que sempre hi ha jaleos, sempre hi ha coses de... Òbviament, doncs, tenies aquesta escena prevista, però resulta que plou i ha de ser a l'interior. Vale, però aquí deien... El diàleg deia no sé què.
10: Clar.
12: Com ho adaptem, això? Això és com... Hi ha una línia directa diària. A més dels dailies, que jo cada dia...
10: Dels, perdona?
12: Dailies. Se'n diuen del material que roden durant el dia, de tot el material, te l'envien per la nit... Llavors jo per la nit reviso tot el que han rodat i si veig... Jo no tinc poder de res perquè el director és el que llencis, però si jo veig que està fallant algú de to, de no sé quantos, jo pues, agafo, truco al Dani i dic Dani, compta amb això altre. Més com a ajuda que no com a res, perquè òbviament el director o directora de la pel·li és qui mana i així ha de ser.
10: Bé, a l'Edu Sola se li gira la feina una barbaritat, perquè en principi t'havien convocat per la teva estrena com a novel·lista, primer llibre que publica l'Eduard, tant en català com en castellà, El Niu, El Nido, però és que aquesta setmana heu anunciat que fareu, amb això m'agrada molt, com ho diu HBO, sèrie dramàtica inspirada, o sigui, és ficció, o sigui, no fareu una altra vegada,
12: no,
10: perquè
12: ficció,
10: això de Thor, d'en Carles Porta, algú dirà, no, i com ho estiren, eh? Com s'estira el xiclet.
12: És
10: no,
12: ficció,
10: vosaltres fareu... Què fareu exactament
12: sí, mira,
10: amb Fran Araujo, que sereu showrunners?
12: De moment estem inventant-nos la sèrie, diguéssim, i per tant, i en conseqüència, no et puc dir res, però perquè no sé res. O sigui, perquè just estem en el moment on estem començant a pensar quina sèrie ha de ser, no? Que és un moment molt bonic i molt màgic, perquè és quan no hi ha res, i en aquest cas hi ha molta cosa,
10: uf.
12: O sigui, hi ha moltíssima cosa, estem bussejant en aquesta cosa, estem decidint, doncs, això pot anar així, pot anar així. La ficció i el documental funcionen diferent. No passarà ni aquí ni enlloc que quan facis la versió d'uns fets reals succeeix exactament allò que no, o sigui, no és una ficcionalització d'allò que ja vam veure, diguéssim, és una altra proposta, però així com sigui, insisteixo, no puc dir res perquè no hi ha res encara.
10: Produeixen Carles Porta, òbviament, i...
11: Los Javis,
10: los
11: no?
10: Javis. Javier Ambrosi, Javier Calvo, que l'altre dia en Bollero, a la seva crítica de La Bola Negra, va dir, comenceu ja a dir-los també pel seu cognom. Deixeu de dir-los que els
11: Javistes no hauríem de fer aquesta...
10: Sí,
12: exacte.
10: Què tal, aquesta parella, la parella del moment?
12: No, bona gent, sí. Home, bona gent, i saben fer les coses bé, em sembla. Així que són molt bons socis i molt bons acompanyants i molt bon tot per fer aquesta sèrie.
10: Déu-n'hi-do la introducció llarguíssima que hem fet.
11: Sí, va sonant la cinta, eh?
10: Va sonant la cinta, però anem a trencar una mica perquè, com dèiem, l'Eduard Sola està d'estrena perquè acaba de publicar el seu primer llibre, la seva primera novel·la, El niu.

0: del temps.
1: Edu, això d'escriure una novel·la estava a la llista de desitjos des de sempre o va ser una mica cosa de la trucada que et fa l'editorial?
2: La trucada,
3: la meva condemna va ser aquesta trucada. Sí, és una cosa com que jo havia intentat, però clar, jo tinc una fortuna i una sort i un privilegi, que és que ja em dedico a escriure i m'agrada molt la meva feina, no? Això és de ser guionista i no me'n falta de feina, tinc una aquesta sort. Llavors, clar, no arriba mai el moment on t'hi puguis posar, perquè ja la fas, d'alguna forma ja t'asseus a escriure, no? I llavors, sempre que m'havia aproximat això d'escriure una novel·la, sempre havia sigut com bueno, doncs, fas algun capítol o dos o tres, i llavors les energies cauen perquè tens altra feina, no? Mm. Això, quan vaig rebre la trucada editorial i quan em vaig comprometre a entregar tal dia i tal hora, diguéssim, aquesta va ser la meva condemna, perquè no només... O sigui, no només havia d'escriure, sinó que havia d'acabar la novel·la. Tanmateix, tot i que ho vaig patir com un animal, ara, que ja m'ha passat el trauma, m'ha semblat una molt bonica experiència.
1: Això ho diuen, que es passa tan malament escrivint. Sí. Vull dir que escriure, molts escriptors ho diuen, que és de... no es disfruta, no es gaudeix no. Mentre estàs en el procés. Un cop acabat, si vols, podríem parlar.
3: Ah, això mateix. Això com que, no sé, em sembla com que... És veritat que, per exemple, els guions estan tan formatejats, en el sentit que tenen una forma tan concreta, no és una cosa tècnica, i no només això, sinó que els guions, les pel·lis les veuen milers de persones, milions de vegades abans, però el meu guió, però m'ho hem dit, només el llegeixen 50, 100 persones, que és la gent que fa la pel·li, no? I això, vulguis o no, et dona certa protecció, perquè tu estàs generant un material que és una guia per a aquestes 100 persones facin la pel·li, no? Clar, no hi ha tanta pressió sobre la paraula concreta perquè l'espectador no rebrà la paraula concreta. Sí, en el cas dels diàlegs, però en tota la resta de coses no. I aquí, clar, aquí has de triar la paraula i aquesta paraula que tris, i aquest punt que poses o aquesta coma que posis, és la que li arriba al lector directe.
2: Clar, no? O sigui, el que crea l'emoció.
3: Exacte.
2: No?
3: I sense... llavors no hi ha música, diguéssim.
2: Ara, banda sonora.
3: No hi ha banda sonora, no hi ha una foto increïble, no hi ha no sé què, no hi ha unes actuacions increïbles, només estàs tu despullat davant del lector. I això, clar, és una diferència important. Llavors jo, així en general, els guions els gaudeixo, escrivint-los, i això no. Això
1: has
3: no
1: barallat, eh?
3: M'he barallat. Però, bueno, això et dic, que i quan vaig entrar a Goro vaig pensar mai més. I ara que passen les setmanes i tal, penso, bueno, ja estic començant a pensar una altra.
2: A la segona, no? Sí. Bueno, i ets tu, i en les paraules, i ets tu, i les teves dones madures. Sí. A tot arreu, les dones, a Casa en Flames, a Querer, a Mi amiga Eva... Ja veurem a Tor, segurament també, i la protagonista, la Sara d'aquesta novel·la, sí, també ho és, acaba de complir 50 anys. Què et passa amb tu, amb les dones?
3: Mira, no, la veritat és que no sé com ha passat. Ha sigut un conjunt de casualitats, la veritat. També és veritat que tant la família, per una banda, així una mica més en zoom out, com les mares en concret, no, en zoom in, són uns personatges, així en general, molt, que m'atrauen molt, perquè són personatges molt coneguts, així en general, no? O sigui, tots sabem com és una mare.
2: Tots en tenim una.
3: Tots en tenim una, sí. I molt desconeguts, perquè tots, o sigui, la majoria de nosaltres no ens hem pres la molèstia de convertir les nostres mares en persones, o estem en aquest trànsit, no?
2: Amb l'edat, es fa això,
3: es comença a fer, i et diré que som bastant reticents a fer-ho. O sigui, nosaltres, quan pensem en les nostres mares, o quan pensem en les mares en general, pensem en éssers de llum, pensem en que són una cosa perfecta, estupenda, meravellosa...
2: Se'm diu una marranada que no follen, saps?
3: Sí, bueno, això...
2: Bueno, perquè ens han creat a nosaltres,
3: entra dintre del pacte,
2: però abans d'estar casades, o abans de...
3: Entra dintre d'aquesta mentida que ens creem, d'aquesta figura, no?, asexual, també, i clar, això és un error. O sigui, això és una soberana xorrada, no? Sí. Donar la volta a aquest personatge, com em sembla, com estimulant intel·lectualment parlant, i suposo que per això vaig acabo aquí sempre, però perquè això, perquè té les dues coses, té lo bo de lo conegut i lo bo de lo desconegut.
1: Mm. Sí. I també t'hi porta la teva mare, a qui li dedicaries tots els llibres. Ai, de les biblioteques, que no serien suficients, que això ho poses als agraïments, sí. Em sembla. O no, a la dedicatòria, no?
2: Li dedicaria tots els llibres de totes les biblioteques i encara no m'acostaria ni una mica a tot el que ell ha fet per mi. Sort que em perdona el desajust.
3: Mira,
2: a la meva mare, esclar.
3: Sí, home, no podia dedicar un llibre sobre... O sigui, no podia no dedicar un llibre sobre maternitat, crec, i no fer-ho a la meva mare. Si no fos de maternitat, també li hauria de dir a la meva mare.
1: No ens enganyem,
3: hagués passat igual. Però em sembla una cosa òbvia, i em sembla una cosa òbvia que ho fem poc, així en general, no? Fem poc així en general, això de dir als que ens cuiden, als que ens estimen, als que ens rodegen, dir gràcies, per el que heu fet i per el que fan. Perquè aquí hi ha una altra cosa que jo intento incorporar en aquest agraïment a ma mare, que sempre és poc, que és que ma mare, tot i que jo sigui una persona autònoma que visqui en una altra ciutat, que sigui, no?, que són un adult funcional, diguéssim, no la necessito per viure, hi ha una cosa que és que si jo vaig caminant per la vida o això, avanço en la vida, és perquè sé que si caic hi ha algú que em recull. I aquest algú és la meva mare, no? O sigui, a tots ens passa, potser és la nostra mare, potser és un familiar, potser, però tots... Bueno, tenim una persona que, tot i que no estigui allà present en el dia a dia, sabem que si caiem, fins i tot per culpa pròpia, hi ha algú que ens recull. I això és una cosa molt bonica, que els agraïm molt poc a les persones que ens recullen, no? I que estan allà sempre, aquesta xarxa, no?, aquesta xarxa que estan allà, i jo crec que és maco, de tant en tant, girar-se, o mirar cap avall i dir, a veure, on està aquesta xarxa? Qui la sosté? Ei, gràcies per sostenir aquesta xarxa, que és important.
2: I perquè no estigui gelós el pare, doncs també en el capítol d'agraïments finals, dius una cosa molt... Ostres, tu no escriuries si no fos pel teu pare?
3: Sí, en un sentit més concret i en un sentit més abstract, no? En el concret, perquè hi ha una anècdota que crec que m'ha vertebrat així en general, que és que el meu pare, en comptes d'explicar-me els contes per anar a dormir, els explicava per llevar-me, no?, per despertar-me, i penso, clar, és que és el que s'ha de fer, no? O sigui, en quin món ens hem cregut que un conte dorm? Un conte el que et fa és de despertar-te, no? I el meu pare va aplicar aquesta lògica.
2: Però a quina hora us aixecàveu a casa?
3: No, són contes curts, no sé, una hora normal, no sé, a l'hora d'anar al col·le, no sé, però en qualsevol cas hi havia aquest marge per no? I penso, bueno, que és una cosa, em sembla com metàfora d'on he acabat, diguéssim, això en lo concret, però també en lo abstracte, per lo bo i per lo dolent, jo vinc d'una família que no tenia molts recursos econòmics i si jo estic aquí, avui, ara, si jo em dedico a escriure, si jo em dedico... No és perquè, ah, mira, quina casualitat. No, és perquè hi ha gent que ha fet renúncies perquè jo pugui estar aquí.
2: Sense voler, o potser volent, estàs introduint alguns dels temes de la història. Agrair, renúncies, no?, que és la que fa la protagonista, sense aixafar la guitarra a l'oient, que potser li vindran ganes de llegir el niu. Què ens pots explicar de la Sara? Aquesta dona, com dèiem, de mitjana edat, 50, comença la història que el fill marxa del niu, sí, no?, d'aquest pis de l'Eixample.
3: I ella fa les maletes. Fa les maletes, se'n va al Delta, i allà al Delta se'n va a una barraca i se'n va enfrontar-se a un trauma del passat, diguéssim, que no, potser no cal que expliquem molt per no fer gaire spoiler, però bueno, potser ho fem.
2: Però que és terrible. És una història terrible, que altera la vida de la família.
3: Així, la imatge, diguéssim, és que quan ella obre aquesta barraca, el que veu és una taula parada on hi havia menjar, no?, i aquest menjar ha sigut podrit i ja no hi ha menjar dels anys que han passat allà. Mm. Per tant, en aquella casa va passar algo suficientment traumàtic com perquè algú que estava menjant tranquil·lament marxés i no hi tornés mai, no? I la novel·la és això, és la seva confrontació amb aquells fets que vam succeir llavors.
2: I se'n va cap allà enganyant a tothom? Enganyant a la feina?
3: Sí, ella, bueno, perquè és que...
2: Ella és directora
3: són molt mentiders, així, en general,
2: sí, sí,
3: al món.
2: Dirigeix l'Institut Català d'Ornitologia, sí, que ho he buscat a Google i existeix.
3: Sí, home, i tant, són bona gent.
2: S'haurà inventat aquí l'Edu i
3: sí,
2: tal.
3: Sí, sí, sí, no, tenen una feina molt friqui i molt bonica.
2: Que es dediquen a comptar ocells, a anellar-los... Sí, sí, sí, sí.
3: Els ornitòlegs, així, en general, són una gent que sempre és fascinant. És fascinant perquè es dediquen a una cosa molt concreta, no?, que són els ocells, i aquesta gent de l'Institut Català d'Ornitologia, per exemple, fan, bueno, tenen, són un servei públic, no és una xorrada, no?
2: No,
3: o sigui,
2: no.
3: El com estan les nostres aus ens afecta a nivell de planeta, però ens afecta també a nivell de ciutat i ens afecten a molts nivells.
2: Quina relació tenies tu amb les aus, amb els ocells?
3: Cap ni una.
2: No teniu gàbies de petits?
3: Ara que parlàvem del meu pare sí que té... El meu pare és la persona que... Hi ha un personatge a la novel·la que té agapornis i tal, amb gàbies. El meu pare és el que té ocells. I d'aquí ve una mica. Però també és veritat que quan col·loques la història al Delta de l'Ebre, quan estàs parlant de conceptes com llibertat, niu buit... O sigui, com que tot t'hi porta a que la prota sigui ornitòloga. O sigui, no és una casualitat o una voluntat de, mira, que sigui ornitòloga. És com que, bueno, tot plegat m'hi portava.
2: I per tant, estàs molt ben assessorat, o has estat molt ben assessorat, bueno, no? Has après molt.
3: Vaig tenir una reunió amb un ornitòleg, el Martí, molt maco, un amic d'una amiga, ornitòleg superprofessional i superornitòleg, diguéssim, i em va donar com una sèrie de pistes amb les que jo vaig escriure la novel·la sencera, diguéssim. Mm. I després, quan estava escrita la novel·la, després li vaig demanar, sisplau, que llegís la novel·la.
2: Me la va tornar
3: de color vermell. Bueno, perquè, clar, hi ha forces referències als assumptes d'ornitologia i, clar, jo estava disparant.
1: No dava una, eh?
3: No dava una. O sigui, jo ho vaig fer amb molt bona voluntat i tot pensant-me que ho feia bé. Però, clar, són científics. Són gent científica.
1: Gent concreta.
3: No, que ens agrada.
2: Doncs crec que en aquest moment hauríem de sentir el cant del repicatalons.

0: flors i sabana.
1: Jo juraria que havia... Mira, ara. Són aquests.
2: Els has reconegut, no?
3: Sí, per suposat. Per suposat.
1: A veure, a veure.
2: És un món realment fascinant, aquest, eh?
1: Bé, i per acabar amb els ocells, aquest assessor, l'ornitòleg, et va dir que seria possible que un flamenc aterrés en un balcó, s'estavellés contra el balcó d'un pis de l'Eixample de Barcelona?
3: Sí, l'ornitòleg em va dir com que estava exactament col·locada en el mateix lloc on està col·locada l'escena de la novel·la, en el sentit de que tu mai saps si això ha succeït o no ha succeït. O, quan ho vius com que ha succeït, però després tens dubtes de que ha succeït. Això, bueno, doncs amb els flamencs de veritat passa, podria passar una cosa similar, no? Com que els flamencs de veritat sí que tenen... Ara potser l'estic liant i vindran al Col·legi de l'Ornitologia i, bueno, perdoneu-me, sisplau. Però sí, com que no és una cosa impossible, però és una cosa improbable. I, bueno, i ja és el que passa a la novel·la.
1: Tu ets com els actors de mètode que necessiten saber un, o tenir un coneixement profund de les habilitats dels seus personatges... On baixes quan has de construir personatges com els del Niu?
3: Sempre hi ha aquesta cosa de què és primer, la trama, els personatges, o com, no, aquesta dicotomia i tal, i jo m'atreviria a dir que passa tot alhora. Construir un personatge i de cop i volta fer-li una biografia molt extensa com a document per tu, diguéssim, i escriure pàgines i pàgines per saber com és i com no és. Però llavors l'enfrontes a la vida, o sigui, l'enfrontes a la seva trama, l'enfrontes a la història, i de cop i volta pues, es mou diferent. No? Es mou diferent de com et pensaves, que és el que ens passa als humans, no? Com que nosaltres mateixos ens podríem relatar d'una forma, però després surto al carrer i gairebé algú m'atropella, i jo que sóc una persona que em podria dir a mi mateix que sóc pacífic, de cop i volta algú davant de que m'estigui a punt d'atropellar em surt una violència que no coneixia, m'ho estigui matant. Espero que no m'atropelli ningú. O sigui, com que normalment no som qui esperem ser, i això els hi passa una mica als personatges. O sigui, tu crec que com a creador, autor, el que vulguis dir, has de fer una feina de generar aquest personatge, de tenir-lo clar abans de començar, però després quan el confrontes amb la història que estàs explicant, a vegades passen coses.
4: També és la gràcia, no? Que no estigui planer i també que et vagi sorprenent fins i tot de... Ah, doncs mira, això no m'ho esperava. O de tenir això una mica més de complexitat.
3: D'altra banda, bueno, la contradicció...
1: Aquesta vena animal, no?, que li surt a la Sara, aquesta reacció que té.
3: Sí,
1: de fet... No explicarem el perquè,
3: però... La Sara és molt així.
1: Però li surt un animal.
3: Total.
1: O sigui, una senyora que és ordenada, que té un càrrec, no?, que té una vida més o menys tranquil·la, entre cometes, no?
3: Sí, jo em sento molt identificat amb la Sara prèvia, diguéssim, no? amb la Sara com a persona que pretén fer les coses bé, ordenades, gens impulsiva, no? Com,
1: tu no ets impulsiu?
3: No.
1: Fins que algú intenti atropellar.
3: Exacte, ben trobat això. I de cop i volta la Sara deixa de ser-ho, no? I estic convençut que jo també puc deixar de ser-ho. Si em passés el de la Sara, per suposar, diguéssim, però també, si m'atropellen, també. El que vull dir amb tot això és que la contradicció forma part de nosaltres. I... tot i que els manuals de guió, els manuals de narrativa, els manuals de... sempre estiguin molt pendents d'això i de fer els personatges coherents i de... després, quan nosaltres com a espectadors, com a lectors, veiem incoherències als personatges, les abracem. Les abracem perquè estem rodejats d'incoherències, no?
1: Ho som, som...
3: Ho som
1: animals
3: som.
1: Incoherents,
3: exacte.
1: Les persones
3: humanes. Ja està, i ho abracem, no? I ja de tot
1: sí,
3: bé.
1: Sí. No sé si ella s'esperava també tenir una relació amb algú més jove. Estic fent un spoiler aquí.
3: No, endavant. Amb aquest spoiler tot va bé.
1: No, perquè és un tema
4: tot
1: aquest.
4: Tot va bé.
1: Sí. Tu ja saps que és superpolèmic.
3: Sí,
1: no?
3: La forma que té ella de confrontar-se amb aquest trauma del passat, diguéssim, és una relació amb un xaval doncs això de 25 anys, ella tenint
1: 50. Sí, ella li dobla l'edat.
3: Llavors, aquesta relació, doncs, bueno, doncs, al principi és professional, diguéssim, sempre està envoltada de mentides i acaba esdevenint-se en una relació sexual, no? Llavors, això obre una porta, diguéssim, a parlar i a pensar sobre això, sobre què és el sexe i com ens desenvolupem sexualment. Perquè, així en general, la ficció s'ha encarregat de sacralitzar el sexe, no? Com de... bueno, de mitificar-lo, com de fer que el sexe és una cosa molt concreta. Les pel·lis i tal, i a les novel·les, així en general, el sexe és una cosa molt pura, no? Com de dos que s'estimen i tenen sexe. No? I el sexe és molt, molt complexa, saps, en això. O sigui, no, tots sabem per experiència pròpia o per experiències compartides que no és estrany que en episodis de tristesa, per exemple, fullem, no? o no és estrany que follis el dia que se't mor algú que estimes molt, o no, no, i que són coses que teòricament no van casades, però funcionen així a la vida, no? O sigui, a la vida som aquests, aquestes contradiccions que dèiem, amb el sexe també passen. Hem abocat el sexe, així en general, històricament, socialment, hem abocat el sexe a un lloc fosc, no? O sigui, el sexe és sempre un tabú
4: amagat, no?
3: Una cosa com de la que no se'n parla i tal. I què passa? Que com que l'hem empès cap allà, que jo desitjaria que no estigués allà, la veritat, però com que l'hem empès cap allà, en allà també hi ha altres coses, no? En aquesta foscor hi ha altres coses. En aquesta foscor hi ha la venjança, la impulsivitat, la culpa, no? Tot això està també en el nostre costat fosc, en el nostre costat que amaguem, no? Aquesta culpa, aquesta venjança, aquesta ràbia, no? Intentem no ser aquestes persones, ho posem al costat fosc. I em sembla bé que estigui al costat fosc potser la ràbia i tot això. Però clar, aquesta foscor és compartida amb el sexe i normalment, i passa sovint a la vida, van mesclades tot aquestes.
4: Bueno, això en parla la Milena Busquets en el llibre També això passarà, que diu que el sexe, o sigui que la mort, el més contrari a la mort és el sexe, perquè és el que et fa sentir més viu en un moment donat.
3: Molt d'acord.
4: I fa, llavors van adaptar la pel·li que les van tenir al programa amb la Marina Salas.
0: La Marina Salas, la protagonista. Qui seria la Sara en una pel·lícula? Perquè tu ja veus aquí una pel·li, no? El Niu, o què?
3: Ostres, falta... O sigui, ja m'agradaria que fos una pel·li, la veritat, perquè soc cinèfil i m'agrada que existeixin pel·lis. Si passa, falta molt perquè passi, però bueno, tenim un país de grans actrius. Una cosa que tenim és grans actrius,
0: amb lo petit que és, Catalunya,
3: no?
0: El talent és sí.
3: I no sé, ara em pilles perquè no ho he pensat, però estic convençut que ho faria bé.
0: Amb el seu Comas també, ara mira, estem citant aquí autors que han passat pel programa, ell ens deia que sempre que crea un personatge té al cap algú real. I, per exemple, el prota de la seva última novel·la pensaven en Pedro Pascal, l'actor.
3: Ah, sí, eh?
0: Sí. No sé si tu tens...
3: Mira, això normalment en els guions... En els guions ho faig. A la Sara mai va passar, suposo perquè vaig fer aquest exercici de distanciar-me dels processos de guió per no acabar boig, també. Però en els processos de guió, normalment, el que fem és posar-hi cares de gent que segur que no ho interpreta. No? O sigui, com de cares de... Això, d'actors nord-americans, de la Meryl Streep, no? Sí. Òbviament, la Meryl Streep no vindrà a fer la teva pel·lículeta.
0: Casa en Centres, protagonitzada per Meryl Streep.
4: Bueno, però era aquella cara.
3: Era aquella cara. Sí. Bueno, òbviament, no serà mai.
0: I la Vilarasau, què deia?
3: Té un d'això. Home, la Vilarasau és la nostra, la Meryl Streep, no? O sigui, crec que no hi ha cap dubte, no, d'això, espero. Llavors, com que, bueno, és una cosa més com de... No són persones... Per exemple, quan fiquem fotos en allà i tal, no són tant l'actor com en una roda de premsa o a un desfile o tal, sinó l'actor dintre d'un personatge, no? O sigui, un frame d'una pel·li d'aquell actor que té... aquella aura, aquell to, aquella de Jonsis, que tu arrossegues o que tu còpies, d'alguna forma, a la teva... Això, no sé.
0: Molt bé, el Niu, ja a llibreries. No confotre amb el Niu l'obra de teatre, que al novembre arriba. Tu saps que té un argument inquietantment semblant al de la teva història?
3: Sí, i vaig ratllar-me perquè vaig pensar, ostres, quina coincidència i tal. I el que he descobert és que l'obra de teatre originalment no es diu el Niu, que és una traducció, es diu el... Ai, ara no ho sé com es diu.
0: Bueno,
3: però bueno, segur que és bona.
0: L'autor és David Lindsay. Dirigeix Pau Carrió. Doncs
3: pues, el Pau Carrió és maquíssim i boníssim, segur que estarà molt bé, i podeu anar a veure l'obra de teatre i podeu comprar-vos el Niu.
0: Molt bé. I ell, l'Edu Sola, com les dives, treballant a 5 anys vista, no? Com aquell
3: sí,
0: que diu,
3: sempre.
0: No?
3: Sempre. Clar, això sempre... Bueno, quan vas amb gent que, per parlar de los que surt i tal, sempre és de l'Edu del passat, no? De rotllo. Pues ara segurament escriuria aquest llibre diferent.
0: Doncs ara, per acabar, et faré la pregunta que es fan els personatges en un moment determinat. T'imaginaves així la vida?
3: Ostres, que bona aquesta pregunta, tu. Me l'imaginava així. L'he escrit jo?
0: L'has escrit
3: tu? Ah, ostres! Que bo, que bo. Que gilipolles. Vale, perdó. Doncs me l'imaginava... No sé. Jo crec que me l'imaginava millor, òbviament, perquè jo quan ets jove i quan... No millor a nivell personal, perquè personal crec que no tinc cap queixa a la vida, o sigui, estic feliç de les meves circumstàncies i molt conscient dels meus privilegis, però m'atreviria a dir que podríem tenir un món millor entre mans. I estic convençut que podem sortir al carrer i lluitar-nos-en. No sé si és una resposta, però crec que hem d'esforçar-nos perquè la vida no sigui
5: com és.
0: Ja. I això ho dius en la setmana en què la crisi de l'habitatge ha tornat a estar en boca de tots, malauradament. Hi ha una referència sobre l'especulació immobiliària molt xula aquí.
3: Aviam.
0: O contra
3: l'especulació
4: immobiliària. La Sara diu que no a l'especulació.
0: Contra l'especulació immobiliària, no? Una senyora, que és la Sara, que té aquesta casa que s'ha revaloritzat amb els anys, a mig dels arrossars del Delta de l'Ebre, que ella la va comprar per 30.000 euros, i ara la pot vendre per més de 200.000, segons aquella gent immobiliària amiga. I ella s'hi nega. Chapó.
3: Mira, això, el que em sap greu d'aquesta circumstància és que la Sara estigui prenent aquesta decisió en un món de trasbals emocional.
0: Clar,
3: m'agradaria
0: que
3: això...
0: Que li ha passat.
3: O sigui, jo crec que això ho hagués fet, sigui com sigui, però és veritat que el personatge està en trasbal emocional i en una connexió molt forta amb aquesta casa i tal. Això m'agradaria que això ho apliquéssim així en general, perquè, òbviament, les nostres lluites són en relació a les polítiques i als fons voltor i a la gent que té pisos i no sé quantos, però a banda de tot això de que hem de defenestrar i hem de tirar a terra aquest sistema, a banda d'això, no ens podem oblidar que nosaltres com a ciutadans tenim una responsabilitat que normalment són a nivells micros, però que aquests micros existeixen i que molts micros sumats sumen un macro, no? Que no ens oblidem. I això és el que fa la Sara, no? Com que la seva responsabilitat per construir el món, doncs l'exerceix degudament.
0: Imagina't, 8 milions de Sares a Catalunya, això ho tindríem arreglat.
3: Bueno, tot i, si no desmuntem una mica el sistema, no ho tindríem arreglat.
0: Va, ja, problema,
3: però bueno,
0: però començaríem per avui.
3: Exacte, no sé. Sí.
0: Edu Sola, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
2: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
1: L'informatiu nocturn

0: del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
2: On t'has ficat aquesta nit?

0: estem donant temps que s'aixugui una mica, perquè ha arribat xop com un ànec als estudis del Tot és Comèdia. Ferran Bassacanyes, com estàs, Ferran?
1: Molt bé, xop.
2: Xop. Amb mitjons nous.
0: Un moment que
2: ens atirem. Amb mitjons nous, hem dit.
0: Ah, sí.
1: Amb mitjons nous. A veure, la part bona d'aquí a Ràdio Barcelona és que esteu al costat de Passeig de Gràcia, llavors, clar, que plou, doncs vas baixant i vas comprar uns mitjonets, el que necessitis, ja ho tens fet. Ja ho tens fet. Bé, una salutació. Jo només vull que la gent que ens està escoltant sàpiga que avui m'he mullat jo per venir aquí. Llavors, això és el compromís. S'ha mullat l'Edu sola per estar amb vosaltres? Potser no tant.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Es mullen els convidats que venen aquí.
0: Llàstima que no hagis arribat a temps de la conversa, perquè jo crec que t'hagués interessat i segurament hi haguessis interactuat. Li haguessis fet alguna repregunta o alguna
1: cosa. Bé, per la propera hi haurà noves oportunitats d'entrevistar-lo, sempre.
0: Deixa'm dir que si tu vols recuperar aquesta entrevista amb l'Eduard Sola...
1: Ara, digue-ho.
0: Si voleu recuperar aquesta conversa amb el premiat guionista de Casa en Flames, de la sèrie Querer, de la pel·lícula Mi amiga Eva, de la pròxima sèrie de ficció sobre els crims de Tor,
1: imagina't,
0: produïda pels Javis i Carles Porta...
1: Què he de fer si vull recuperar?
0: Mira,
1: no parlem dels Javis.
0: Agafa el teu mòbil i descarregar, si no la tens ja descarregada, l'aplicació de la cadena SER, posar com a favorit a l'emissora SER Catalunya i allà tindràs tots els continguts, no només d'aquest programa, sinó de tota la ràdio.
1: De tota la història de la ràdio.
0: Correctament. Molt
1: Vols escoltar què passava el dia que vas néixer?
0: Molt bé.
1: Ho poses.
0: Escolta, ara és temps de... Ja, si ja sabeu, esteu familiaritzats amb l'estructura de la mixtape de Ferran Bassacanyes, ara ve el xip-xap.
1: Que el que plou allà fora, el xip-xap. O sigui, és que a més estava venint i dic, toma, xip-xap.
0: Xip-xap, en teoria, és un tema així curt, una mica, que li fotem. Però és que aquí m'has posat l'autoconsciència. Vols dir que ens podem... Si podem aprofundir en aquest tema en un minut, l'autoconsciència...
1: Mira, jo te'l tiro al guant perquè com que sé que crec que els portareu aquí, però bàsicament ahir vaig anar a veure Tot fent la vella Helena, i vam sortir, i jo ja et dic, ja ho he dit altres vegades, de fet s'han fet mixtapes al voltant de l'autoconsciència, la nostra generació, la generació dels 20 als 30, té un problema i és aquest voler tota l'estona parlar de si mateixa i de nosaltres mateixos. I per mi el problema de la Tot fent la vella Helena li passa una mica això, que s'encanten massa amb si mateixos, quan podríem fer una cosa una mica més universal.
2: Es fan molt riure, sí diguem-ne. Vam estar comentant.
1: Però vaja, que li passa amb aquests, li passa a la Berta Prieto... Sí. Li vull dir, hi ha molta...
2: Aquesta autorreferenciació...
1: Sí, hi ha molta cosa de...
0: Recordem que és Mas de Fiol, versionant la vella Helena, que és el primer gran èxit que va tenir el Teatre Lliure, és el 79... Imagineu-vos.
1: Sí, correcte.
2: I que quins som molt, nosaltres, d'en Mas Fiol, d'en Nan, aquella trilogia... Ara.
1: Sí, jo i tant.
0: Bueno, però està bé, tu, les crítiques.
1: Sí,
0: no, però ja li traslladarem.
2: Sí, perquè... farem debat.
0: Sí, vinga, sí. Divendres de la setmana que ve els anirem a veure, els gravarem allà al Lliure, que van acampat, no?, literalment.
2: Sí. Literalment, 34 nits.
0: Molt bé.
1: Sí, alguns 39, sí.
2: No, alguns 30. Anava així.
0: Ara ja, si no s'ha vist l'obra, com jo... Ara ja no estic enterant de res.
1: Clar, però perquè això ho fem perquè tinguis ganes d'anar al teatre, perquè al final Tot és Comèdia incentiva la gent que vagi al teatre.
0: O anar al cinema, o recuperar una pel·lícula des d'aquestes meravelloses plataformes. Va, ara una pel·li, dius tu que fa mixtape.
1: Fa molt mixtape, sí. Home, clar, si no fes mixtape ja seria un desastre absolut, no?
0: Sí.
1: A veure...
0: La portaria en Bianchotto o en Pep Saula, clar.
1: Bueno, altra gent. I que estaria molt bé,
0: No, estaria bé, igualment.
1: No, d'això. Però escolta'm, el que... Mira, hi ha un tema que la mixtape no vull sempre que sigui 100% actual, llavors avui us porto una peli antiga, però per què? Perquè el Matt Johnson, el director d'aquesta pel·lícula, jo crec que vull que el conegueu, perquè a més molt aviat a Amazon Prime estrenarà una nova pel·li que es diu Tony, que va del xef aquest, l'Anthony Bourdain, que és una mica, bueno, un xef així icònic d'Estats Units, però vaja, jo no he vingut

0: aquí a parlar de Tony. Jo he vingut a parlar-vos d'en Matt Johnson i després us parlaré d'aquesta pel·lícula, perquè en Matt Johnson té un imaginari, fa les seves pel·lícules molt amb allò del metacinema.
1: I jo sé que... Quin pal.
0: Sí, fa una mica de pal. Pal o por, una mica, no? Però és que el tio s'ho juga bé, perquè són pel·lis que juguen una mica al fet de... És una pel·li dins una pel·li dins una pel·li, per així dir-ho. Aleshores, com que juga molt amb comèdia, sempre hi ha els mateixos actors, ell mateix surt a les pel·lícules, hi ha un punt que penses, vale, aquesta gent s'ho passen bé, fan molt bon rotllo fent les pel·lícules, i a més, sempre troben com aquell punt, aquella cosa mig ficció, mig realitat, que t'acaba atrapant. I d'això va la pel·lícula de la que jo us vull parlar avui, que és Operation Avalanche.
1: Operation Avalanche o Operació Avalanche. Avalanche no seria allau.
0: Allau,
1: allau,
0: sí.
1: Operació Allau.
2: They can't land man and come back. We can make a film that shows us going to the moon without actually doing it.
1: Vos direu?
0: Doncs, a veure, és una pel·li d'aquelles que quan la veus dius, com és que això no s'havia fet abans? Perquè si us demano, quina és la conspiració així com més extensa que teniu de la història recent de la humanitat, quina em diríeu?
1: El que està aquí apuntant, no? Ja
0: ho dius tu o ho dic jo?
3: Hem de dir l'arribada a la Lluna.
1: Podria ser l'arribada a la Lluna?
0: De l'home a la Lluna? No? A veure, estareu amb mi, que és una de les conspiracions més icòniques. D'acord, doncs clar, la cosa de l'arribada...
1: O Elvis vive. O que Elvis vive.
0: Bueno, mira, això podria ser una pel·lícula del Matt Johnson, també. Total, la cosa de l'arribada a la Lluna, no? Hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu. Us podria preguntar si vosaltres hi creieu o no.
1: Sí, per què no?
0: Vale, doncs...
3: En la conspiració.
1: Ah, no, la conspiració no.
0: Si s'hi ha arribat o no s'hi ha arribat.
1: Jo crec que sí que s'ha arribat.
3: Creurem.
0: Vale. Trieu creure, doncs està molt
1: jo
0: bé.
1: Sí.
0: Però sabeu que hi ha una conspiració molt extensa de que no es va arribar mai a la Lluna i tot això. Mm. Doncs total, el Matt Johnson diu, per què no agafo aquesta conspiració i faig un fals documental com si estigués jo documentant com van com fer i traçar tota aquesta no arribada a la Lluna. Ah. És a dir, de les ments que van pensar què passa si de cop no arribem. I d'això va Operation Avalanche, que la teniu a Filmin, que no sé si ho he dit, però vaja, la teniu a Filmin. Total, sabeu que aquesta setmana han dit que molta gent que de les grans empreses que estan a TikTok, al final els community managers sempre són com gent Z, els becaris i tal? Doncs és una mica el que passa aquí. Els becaris de la NASA, de cop estan tots flipats perquè diuen els russos estan per passar-nos la mà per la cara, no arribarem a la Lluna, ens hem d'empescar alguna cosa. I llavors tot el documental, que està gravat com si fossin imatges així una mica com robades de tot plegat, va de com ells... pensen, va, doncs farem una recreació, veuen 2001 en una odissea en l'espacio, vale, doncs clar, si féssim això, ho amatéssim en la senyal, tallem la senyal perquè sembla que no podrem arribar, no sé què, no sé quantos. Però la part graciosa de la pel·lícula és que ja el fet de com es va fer aquesta pel·lícula ja és graciós, perquè ells volien, no tenien molt de pressupost, volien rodar en espais com la NASA i tal, perquè clar, al final són dos xavals de la NASA en aquesta pel·lícula que s'inventen tot això. Doncs què van dir? Doncs van trucar a la NASA, van dir, escolti, és la NASA, i diu, mira, que estem fent un petit documental, som estudiants de cinema, estem fent com un petit documental sobre l'arribada a la Lluna...
1: Calla, i els hi van deixar.
0: Els van deixar, van fer... No es van inventar res, però era una mitja veritat. Llavors, molta gent que surt a la pel·lícula és gent treballadora de la NASA real explicant coses de com havien d'arribar a la Lluna, no sé què, no sé quantos, perquè es veu que els hi van demanar, tu ara posa't que estem als anys 60 i que bueno, doncs d'aquí 2 o 3 anys arribarem a la Lluna, posa-li, doncs va, què? Estem en aquest moment, no sé què, no sé quantos. Llavors, tot això està gravat amb càmeres actuals, però ho van passar amb un procés de postproducció...
1: Que semblen antigues.
0: Semblen antigues, i clar, tu t'ho menges perquè et dona la sensació de que estàs veient realment com uns arxius secrets de com es va fabricar tota aquesta conspiració.
1: Mm-hmm. Per tant, si mires la pel·li, t'acabes creient que tot plegat és mentida, que l'home va posar un peu a la Lluna.
0: T'hi posen molt més pa que formatge, perquè els personatges són una mica així, al final en un punt és una mica tràgic. Llavors, és molt divertida, però crec que és una molt bona porta d'entrada per entrar en aquest món del Matt Johnson, que té una pel·li dels fundadors de BlackBerry, també. Hi ha moltes pel·lis que juguen amb aquesta...
1: Algú se'n recorda de la BlackBerry?
0: Pues jo crec que la gent que encara li deuen fer mal les mans amb aquell teclat enano.
1: Era un totxo, a més a més.
0: Colin, sí. Però vaja...
1: I quin altre sí? Ens recomanaries d'ell, Matt Johnson?
0: Hi ha una que es diu Nirvana... Uf, és difícil el títol.
1: Sobre
0: Nirvana de... No, és sobre una màquina en el temps.
3: Ell té un rotllo,
0: Nirvana, de band, no sé què, de movie, us la recomano. Però bàsicament, busqueu Matt Johnson, n'hi ha moltes que estan a Filmin, sé que aquesta de Tony estarà a Amazon Prime, i crec que potser arribarà als Oscars aquesta pel·lícula, però bàsicament crec que és algú que potser aquí no el coneixem gaire, que jo us recomano moltíssim que l'investigueu.
1: Doncs a Filmin està aquesta operació de Operation Avalanche.
0: Sí, no la teniu en castellà, està en... Bueno, és a Filmin, llavors és anglès amb subtítols en castellà.
1: Si els oients del programa són políglotes.
0: Ah, estupendo.
1: Meravellós.
4: Thank you.
1: oients del Tot és Comèdia que no sabeu la il·lusió que en Ferran Bassaganyes sí. li fa parlar d'aquest tema.
0: Sí, perquè això també és molt mixtape, Màxim. Bàsicament, no sé si esteu al cas que fa un temps es van popularitzar aquests vídeos a YouTube que eren com sessions de DJ molt llargues o fins i tot directes, que eren música punxada que era molt tranquil·la i tal perquè tu te la poguessis posar de fons mentre estudiaves o treballaves.
1: Un moment, o sigui...
3: Música molt d'ascensor.
1: Però sí, ninos? Ninos?
0: No, això dels ninos encara no.
1: Ah, encara no.
0: Això és com... És el context, és la cosa prèvia. Però vaja, no passa res. Bueno, total, que existia tot això, llavors va haver-hi un estil...
3: Si pixa.
1: Bueno, no, és que, o sigui, l'he esgarrat de dalt a baix.
0: Màxim, no has esgarrat res, ningú recorda el que acabes de dir. Total.
3: Arreglem-ho. Molt bé.
0: Sí, no ho he acabat de fer gaire bé. En fi, escolteu.
1: No puc editar, que estem en directe.
0: Està bé. En tot cas, si voleu recuperar, no sé què... En fi, la cosa és, durant una època es van posar molt de moda aquests canals de YouTube, que són sessions de DJs molt llargues, que es deien les Lo-Fi Hip Hop Radio, que de fet la més popular era una noia, un dibuix d'una noia, encara no era un nino, un dibuix d'una noia que estava com estudiant a casa seva i era un directe. Llavors, aquest directe, és a dir, una retransmissió en directe...
1: Però la gent suposava les festes, suposava allà?
0: No, de festa no, mentre estudiaves i treballaves, diguéssim. És una música molt tranquil·la.
1: No era caos.
0: No, era tranquil·litat, no sé què. Llavors, aquest vídeo va ser molt famós i, de fet, ja et dic que eren 24 hores ininterrompudes. Va estar 2 anys i 8 mesos emetent en directe, fins que un dia, de fet, es va, per un tema d'infracció de copyright, no sé què, van haver de treure el vídeo, internet es va tornar boig, perquè, clar, ja us dic, és una institució, és a dir, molta gent que treballa i estudia, o sigui, molta gent s'ha tret les opus escoltant aquests vídeos de fons amb aquestes playlists.
1: Com es nota, que vaig deixar d'estudiar fa 30 anys.
0: Bueno, mira, mai és massa tard per posar-t'hi de nou, vés a saber. Ornitorologia o aquestes coses que...
1: L'ocell bueno, ha après moltes coses,
0: exacte.
1: Del comportament dels ocells.
0: Doncs llavors, tot això va ser com tot un gran hit, estem parlant des del 2017 fins aquí, i era una mica que ja estava molt entrenat, és a dir, hi ha molts vídeos, hi ha molts directes de música d'així de fons mentre estudies, tal, i generalment l'important era la música, no el vídeo. I aquí és on anem amb els Puppets, amb els ninos aquests, perquè aquest any ha sortit un canal que es diu el Tiny Puppet Sound, que és... lo millor, em fa molta il·lusió, perquè bàsicament el que han fet és agafen aquestes sessions de DJ, que generalment són, ja et dic, animacions o vídeos bastant que no tenen res d'especial, i han agafat titelles, puppets, que estan punxant. Llavors, el vídeo dura una hora i és un puppet que està punxant. Aquest canal té 3 o 4 puppets, llavors cada puppet té el seu estil de música. Al final, clar, cada puppet és un DJ diferent. Llavors, n'hi ha un que és més de French House, l'altre que és més tropical, l'altre que no sé què. Aleshores, ells estan, els ninos aquests, els tens punxant doncs en una oficina, en una bugaderia autoservei, un està en un cotxe, allà, taca-taca, i et va posant la ràdio.
3: Sí, perquè... I tu t'ho poses de fons, perdó.
0: Sí, de fet, el que estem escoltant és un puppet.
1: A veure...

0: quin bon rotllo, eh?
1: Això és un paper.
0: O sigui, això és com, per exemple, si... Els meus papers de referència i els de la meva generació són els de Barrio Sésamo.
1: Correcte.
0: Per tant, és com si el monstru de les galletes agafés dos plats i es posés a fer remescles allà.
1: És molt tendre, és molt divertit. A veure, no és una cosa que us direu, us canviarà la vida, però, mira, si mira, algú ha de parlar en aquesta ràdio, he de ser jo i ha de ser la mixtape, o no?
0: Sí, en aquests temps de merda, que tot és... Això,
1: hi ha abstracció.
0: Una gran merda, doncs et poses un papet, allò que et posa música i...
1: I ja està, i vas treballant.
0: Un ratet feliç. Com acabem la cosa?
1: Doncs jo crec que faria referència a la cançó de... Sí? De la Nati Peluso? O
0: sí,
1: què?
0: Clar.
1: Què et sembla?
0: Va. És aquesta?
1: És aquesta.

0: Acabo de tenir un efecte Mandela.
1: Que en Ferran deia que llueva en la ciutat i diu que haga frío, clar. Frío. Bueno, també em fa una mica.
2: Sí. No, massa, clar, més xafugo que fred.
0: A veure, jo he demanat posar-la perquè pensava que deia que m'havia de molestar que sempre llueva en la ciutat.
1: Després ja diria que et diu alguna cosa de la lluvia.
2: Ah, per això l'havies triat.
1: Clar, la nena aquí de passar-me a
0: l'aus. Per això he dit que fem referències.
3: Val, bueno. A veure, és una cançó que està molt bé, igual.
0: Sí, escolta, jo... Mireu, jo tinc els peus molls. Em sap greu. Sí. Si la mixtape no us ha agradat, doncs la setmana que ve n'escoltareu una altra.
3: Ens ha agradat tant que la recuperarem. On la recuperarem?
0: Com ho podem fer, Maxi?
3: A l'aplicació de la cadena SER. Doncs escolta'm, encara no quedem això quietat, Ferran?
0: Em
3: perquè
0: quedo.
3: En la recta final del Tot és Comèdia anem cap a Montjuïc. Sí, la pluja i el temps respecta la cosa. Miqui Puig, Montjuïc...

0: Bueno, evidentment aquest no és el Miqui Puig.
1: No és... Però... Perdona, Miqui. No.
2: Això m'ho he colat jo.
0: Miqui deu estar ja a casa seva. No me'n recordo jo.
1: Escolta, a veure, reprenem el fil que ens estem liant aquí. Anem a Montjuïc perquè, que allò que freqüentes molt, Ferran, perquè és la gran muntanya de la cultura. Aquí hi ha espais que hi vas molt al lliure, hi vas molt a...
0: Ui, ara...
2: És que, Màxim, freqüento molt Montjuïc, ja ho has dit, ja està. No passa res. Ell va d'innocent.
1: Va.
0: Ell no, però no hi ha un pèl d'innocent.
2: No, hombre, no.
1: Va, que si no, no acabem. S'hi celebra aquest cap de setmana, avui i demà diumenge, el Viu Montjuïc, que és un festival, això, amb un centenar d'activitats per reivindicar el parc com a espai cultural imprescindible de la ciutat, que ho és, Clàudia.
0: Ara hi farem una mica d'agenda del que es fa tant avui com demà amb alguns destacats d'aquesta sisena edició.
1: Sempre, com diem, amb permís de la meteorologia. Una edició que coincideix amb l'aniversari dels 50 anys del Teatre Lliure. Aviat farà mig segle d'aquest moment. Això era el 2 de desembre del 76, es va inaugurar Lliure i va bé, aquest aplaudiment espontani que es va fer abans de la funció, les ganes que hi havia tu de Lliure.
0: La primera obra que es va representar va ser Camí de nit, de 1954, bueno, el títol és aquest, amb un repartiment estel·lar, l'Imma Colomer, Montsal Canyit, Lluís Omar, l'Anna Lizaran, Josep Minguell, entre altres, i amb la direcció de Lluís Pasqual.
1: Evidentment, aquesta efemèride té molt de protagonisme al Viu Montjuïc d'aquest any. Mig segle s'havia de celebrar com mai.
0: Ens ho explica Francesc Casadesús, adjunt a la direcció de Lliure.
3: 50 anys del Teatre Lliure és viatjar en el temps cap a l'any 76, on hi havia moltes coses per fer. És viatjar a una idea d'un teatre diferent, lliure, en el que es renovaven moltes coses en aquest país. És també recordar un aplaudiment que es va fer abans de la primera funció, on tothom aplaudia alguna cosa que estava per fer, que tothom aplaudia una esperança. És una mica mirar-nos a nosaltres mateixos fa 50 anys com a país i pensar potser també cap a on volem anar en els propers 50 anys. És un moment per recordar, però també per mirar al futur amb esperança.
1: Des d'aquesta seu del Lliure, doncs, comencem el carrusel de propostes del Viu Montjuïc. On encara s'hi pot veure l'òpera de Terrals, versió de Marta Pazos.
0: Ara. Allà s'hi ha organitzat una visita guiada a les entranyes del teatre, a llocs on normalment no s'hi té accés. Parlem de Reviure el Lliure, un tour que s'ha construït a partir dels records i anècdotes de treballadors, artistes i espectadors que han format part d'aquests 50 anys d'història.
1: Tot plegat ho ha coordinat el director i dramaturg Didier Ruiz.
4: És com un viatge dins del temps, és com un llibre de fotos i tornes les pàgines i veus testimonis d'aquests que han participat a la construcció d'aquest teatre emblemàtic de la ciutat de Barcelona que tothom coneix, suposo. És també com una galeria de retrats i us convido a venir el dissabte de diumenge a visitar-la amb alegria i molt de gust.
0: Ruiz també diu que els 50 són l'edat de la saviesa, de la maduresa. Estem d'acord, Màxim?
1: Sí, home, mira'm.
0: No, home, perdona.
1: Que sí. Sí a tot.
0: Ell va ser el primer a escoltar totes les veus que han creat aquesta visita, veus d'espectadors, de professionals i treballadors com Ona Campillo, que va ser acomodadora durant molts anys i que explica com el Lliure li va canviar la vida.
5: Jo vaig començar el Lliure el 2008 com a acomodadora i un dels companys que vaig conèixer és avui en dia el meu marit i el pare de la meva filla. A mi em van agafar perquè fos l'acomodadora fixa a l'espai Lliure, però un company que treballava habitualment a la Fabià em va demanar si li canviava el torn. Entro lo just per sentir l'avís de mòbils i que s'apaguin els llums i el veig així de fons a la grada del davant, perquè era una configuració de dues bandes. Ja un cop buida en sala va ser quan ell es va venir a presentar. Allà va ser la primera vegada que el vaig veure i explico una mica com va evolucionar aquesta història fins que al cap de pràcticament 2 anys vam començar a estar junts. D'això ja fa més de 15 anys i com us dic, tinc una filla en comú amb ell i ara fa uns 3 anys que ens vam casar.
0: Oh! Visca l'amor!
1: Visca l'amor! Amor al Lliure. Bueno, i qui més participa en aquesta proposta?
0: Bueno, Xavi Albertí, Chantal Aimé, l'Àlia Álvarez, Frederic Amat... Teniu temps d'arribar a les sessions d'aquesta tarda o les de demà.
1: Això, el Reviure el Lliure, I si no arribeu abans del vespre, no patiu, que potser hi sereu pel millor moment de la nit, sempre amb permís del temps, la festa d'aniversari! Oberta a tothom.
0: Ara, que això fa molt Lliure, molt representatiu de com és. Amb música del grup de versions Orquestra Motherfucker, que ja promet, i Nau i Marcel DJ Set.
1: Nau...
0: Nau Albet i Marcel Borràs.
1: Sí, que també punxen de tant en tant. Diuen que hi haurà convidats especials i moltes altres sorpreses, veurem.
0: Apunteu, amb permís del temps, ho anem dient. Comença a les 9 a la plaça Margarida Xirgo. Ferran, tu hi aniràs a ajudar a bufar les espelmes?
2: Doncs demà treballo, estimada. Llavors no vull
1: demà
2: fer
1: de diumenge.
0: Amor, és avui.
2: Sí, però demà treballo.
1: Però llavors... demà és diumenge.
2: Ja, però m'he de llevar d'hora i no em vull liar, no em vull liar, perquè no sé què fer aquestes coses sense liar-me.
0: Ara anem tu i jo.
1: El Viu Montjuïc no s'acaba aquí, encara tenim més coses. Ja us diem, són com un centenar de propostes.
0: Sí. Molta dansa durant aquest cap de setmana. Després del Montjuïc Dansa d'aquest matí, podeu anar fins al castell de Montjuïc a veure peces com Quema, de Jacob Gómez, o Manifesto, d'Àngel Duran.
6: El Manifesto és una peça que gira al voltant de la força de les subcultures, del poder de la comunitat i de la celebració dels cossos a l'espai urbà. I a nivell físic barreja diferents llenguatges i estils de dansa, amb música de Joan Borràs, que és el productor i pianista d'Oques Grasses. La peça, a més, va acompanyada d'un manifest físic serigrafiat que donarem als assistents, inspirat en el No Manifesto, d'Yvonne Rainer, que va escriure el 65. Però, en aquest cas, li han volgut donar una volta i presentar una espècie de manifest del sí. Sí al cos, sí a la comunitat, sí a la celebració, sí a ocupar l'espai per trobar-nos, perquè crec que en un moment on hi ha tanta foscor necessitem també reivindicar l'esperança, la inclusió i, sobretot, la possibilitat.
1: Amb música d'un dels membres d'Oques Grasses, ha dit, eh?
0: Ara.
1: Que estem a punt d'entrar en la setmana històrica dels Oques Grasses acomiadant-se amb els 4 concerts a l'Olímpic. També hi ha portes obertes...
0: Sí, per tots els equipaments, no? Allò, el mateix castell, el pavelló Miss Van der Rohe, el Jardí Botànic Històric, el CaixaForum, o la Fundació Miró, o rutes com la del Fossar de la Pedrera, que recordarà les víctimes del franquisme, o fins i tot un itinerari dedicat a l'Olimpíada Popular i els bombardejos sobre Barcelona del 36.
1: Això tot aquest cap de setmana, al Viu Montjuïc per triar i remenar. Escolti! Una festa, una party, que diuen Troy Sivan. Teu amic, Troy Sivan.
2: Troy Sivan.
1: O Troy Sivan.
2: Exacte.
1: No, els que Sivan no som nosaltres ara, que marxem.
2: Pues un besito.
1: Gràcies, Ferran Passacanyes. Torna quan vulguis.
2: A vosaltres.
1: Sisplau. I ja no direm això de recuperar, perquè ja, ja ho sabeu, ha quedat claríssim. El control, Manel Saiz, Lluís Colomer, Clàudia Arcarons, bon dissabte.
0: I ens veiem demà, no?
1: I ens veiem demà a la una, aquí a la Sèrie Ser Catalunya. Us quedeu amb l'informatiu amb l'hora 14 i Gemma Alegrí. Que vagi molt bé. Adéu.
7: Cadena Ser. Ràdio Girona. Cadena Ser.
8: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
9: Carrer de la Torre de Bac, Fornells de la Selva, Girona.
10: Avi, què? Per què no em portes aquell bufet que m'agrada tant?
11: El bufet?
10: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
11: Engegat?
10: Gas aquí.
11: Som-hi!
12: El gran bufet lliure Girona al costat de l'espai gironès Petits i Grans coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona. Si fa...

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Huele a venta.
2: Huele a venta, huele a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Venta!
4: Ocasión Plus. Si saps on vols anar, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-
5: vida.
6: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: La presión social contra los políticos sigue creciendo, con miles de personas exigiendo una vivienda digna en las calles de toda España.
1: La vivienda.
2: Al final esto es un problema que nos compete a todos, izquierda, derecha, centro, y nos está jorobando la vida.
3: Nos tienen hacinados porque realmente busca piso tanto aquí en Jerez como en Sevilla, que está buscando con mi pareja. Cada vez te piden, es que por 55 metros cuadrados es, vamos, una burrada de dinero.
4: La semana pasada, con el desahucio de Mari Carmen, que haya vuelto a su casa, nos demuestra que salir a la calle funciona.
0: Las protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinas se extienden ya por todo el país, con un llamamiento a la huelga general.
5: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
0: Hola, buenas tardes. Todo empezó con el desahucio de Mari Carmen. El hartazgo y la indignación siguen creciendo, especialmente después de que Partido Popular, Vox, Junts y UPN tumbaran los decretos de la vivienda que, entre otras cosas, protegen a los más vulnerables de los desahucios. Vamos con el primer punto de conexión. En Madrid, cuatro columnas con miles de personas recorren a esta hora las calles de la capital. Adrián del Pozo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ya en Cibeles, la cabecera, las cuatro cabeceras en realidad, que han recorrido durante toda la mañana las calles del centro de la capital, con cánticos en contra de los fondos buitre, de los especuladores y también de los diputados que ayer tumbaron esos decretos ley. La imagen hoy aquí es la de miles de personas, la mayoría jóvenes, que alzan la voz y las manos para decir que basta ya, que están hartos. El sonido, el de cánticos, como hace falta ya una huelga general, también el sonido de las llaves que cada pocos minutos sacan de sus bolsillos y agitan con fuerza. Un sonido que se ha convertido ya, Almudena, en un símbolo de la lucha por una vivienda digna.
0: En Valencia, la protesta ha terminado con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. ¿Qué ha pasado, Adrián Sánchez?
7: Que la manifestación ha concluido a las puertas de un congreso de inversión inmobiliaria que se celebra hoy en Valencia y donde algunos han intentado entrar. La policía ha terminado cargando contra los manifestantes y ha usado gases lacrimógenos y pelotas de goma para evitar que accedieran al evento. Algunos lo han conseguido. Este era el momento, aunque finalmente les han desalojado. Más allá del incidente, han sido miles las personas las que hoy en Valencia han clamado contra la especulación y han pedido soluciones urgentes al problema de la vivienda.
0: La manifestación de Vitoria ha estado marcada por el desahucio de una familia ayer mismo, justo después de que no se aprobaran los decretos de vivienda. Eva Domaica, adelante.
8: Un matrimonio con dos hijos de 10 y 17 años a los que echaron de casa a la una de la tarde de ayer, justo cuando el Congreso debatía prohibir los desahucios. Gladys es su vecina.
9: Pero han tenido que dormir en algún hotel. Es muy triste que la respuesta que recibe una familia desalojada es un listado de albergues y de hoteles en esta ciudad. De un día para otro te destrozan tu vida cotidiana.
8: El Sindicato Socialista está intentando, sin éxito por ahora, que el Ayuntamiento de Vitoria les proporcione una vivienda.
0: A y media recorreremos las calles de varias ciudades en las que se han exigido soluciones a la crisis de la vivienda, movilizaciones que también se extienden por Europa. Este fin de semana hay convocatorias en Dublín, en Lisboa o en La Haya. Después lo ampliamos. El líder del Partido Popular está listo para afrontar unas elecciones generales después de votar en contra de los decretos de vivienda y alinearse una vez más con la ultraderecha e incluso con los independentistas catalanes, con Junts, aquellos a los que acusaba antaño de romper España. Hoy Feijóo ha vuelto a hablar desde el Foro de la Toja en Pontevedra.
10: El objetivo ha sido dividir el país, enfrentarlo, lamentablemente corromperlo, y aislarlo internacionalmente y neutralizar cualquier mecanismo de control. Y para eso se han pervertido las reglas democráticas más básicas.
0: La ministra Ana Redondo ha llamado despiadados al Partido Popular, a Vox y a Junts por permitir que siga habiendo desahucios.
11: Tenemos que conseguir un movimiento feminista capaz de poner freno y de poner límite a una derecha despiadada que no repara en desahucios, que no repara en echar a la gente y luego inventar, que ya es el colmo, que si Mari Carmen, que si no sé qué. Cuando esa derecha tiene áticos de 7.300.000 euros comprados con dinero público.
0: Y en Sumar, Enrique Santiago pide abiertamente que Pedro Sánchez convoque elecciones.
12: Ayer se puso fin a una legislatura que es incapaz de resolver los problemas de la gente. La gente tiene que salir a la calle a expresar su indignación y esa indignación tiene que manifestarse también en las urnas.
0: Y mientras en la Moncloa, Pedro Sánchez reflexiona sobre si convoca o no elecciones después de evaluar el evidente malestar social y si volverá a tener una oportunidad como esta para movilizar al electorado de izquierdas. A partir de las 2:30 lo analizaremos con Guillermo Lerma, con el jefe de Nacional de la SER.
5: Hora 14, Almudena Lopesino. Hora 14, Cataluña.
0: A las tormentas y a las lluvias que en las últimas horas han dejado una anciana fallecida en Albacete.
13: Sí, tenía 102 años y ha muerto en la inundación de su casa en el municipio de Madrigueras, donde además han rescatado a 90 personas por las fuertes lluvias, que han descargado hasta 142 litros por metro cuadrado.
14: ¡Ay, Dios mío!
13: El presidente manchego ya ha anunciado que pedirá la declaración de zona catastrófica para el municipio.
0: Y fuera de España, mañana elecciones en Brasil.
13: Este domingo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde se miden el actual presidente, el izquierdista Lula da Silva, y el senador de derechas Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en arresto domiciliario. Los dos candidatos llegan muy igualados en las encuestas y todo apunta a que habrá una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.
0: Pues con Emilio Escribano y Alberto Valles en el control de sonido, María Ibáñez en la producción, comienza Hora 14. Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias.
5: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
15: Bona tarda. Protecció Civil compareix a aquesta hora davant la previsió de pluges torrencials d'aquesta tarda al litoral català.
16: Tenim totes les cartes sobre la taula, tots els avisos amb color vermell. Aquesta tarda actualitzarem aquests avisos per intentar precisar més hores, llocs, però la situació meteorològica que tenim per endavant és d'excepcionalitat, amb intensitats fortes i acumulacions molt importants.
15: És l'alerta del cap de predicció del Meteocat, Santi Segalada, fa només uns minuts. La fase d'emergència és màxima, l'alerta, amb possibilitat fins i tot d'un mini-huracà. Susana Ruiz, què més sabem?
17: Doncs sí que hi ha diversos models que mostren que s'està formant aquest mini-huracà mediterrani, que ens deixaria situacions similars a la que explicaven els companys de Madrid que s'ha registrat aquestes últimes hores a Albacete, amb quantitats excepcionals d'aigua, fins a 200 litres per metre quadrat. Els models mostren que caurien en 24 hores, però, segons el Meteocat, poden caure en poc més de 6 hores. Per tant, molta acumulació d'aigua en molt poca estona, i això, com diu el màxim responsable de la predicció del Meteocat, és una situació absolutament excepcional.
15: No, estarem pendents. Els sindicats d'habitatge de Catalunya criden a la vaga general del rebuig després del rebuig als decrets d'habitatge.
18: Creiem que des d'ara mateix hi ha d'haver mobilització contínua i, per tant, aviat hi ha de poder haver una data d'aquesta vaga general sobre la taula i tirar-la endavant.
15: Les entitats en defensa de l'habitatge han convocat una manifestació aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Per arribar-hi sortiran columnes des de ciutats com Barcelona, Badalona, Sabadell i Terrassa. 24 hores després de la caiguda dels decrets d'habitatge, el govern català diu que Junts haurà de justificar el seu no perquè no només beneficiaven els llogaters.
19: Entre altres mesures, també fiscals que beneficiaven tant els llogaters com els propietaris de pisos que diuen defensar.
15: Junts, per la seva banda, continua defensant la seva postura.
20: Volen anar contra els fons voltor, tant com vulguin. Nosaltres cap problema, però que no posem en fons voltors aquella gent, molta gent, que per exemple ara molta gent gran complementa la seva pensió perquè refia d'un lloguer d'un pis que va ser el resultat de l'esforç de tota la seva vida.
15: I dels esports, la selecció espanyola juga aquesta nit davant de Txèquia abans que el Barça femení s'enfronti al Real Madrid demà al Camp Nou. La capitana Patri Guijarro ha fet aquesta petició a la Lliga.
21: Exigirà a la Lliga no solo que sea el Barça, sino que también sea el Madrid las que den un golpe en la mesa y a nivel de juego, a nivel de físico, a nivel de fichajes, que no solo quieren competir en la Liga, sino también en Europa, y es lo que están haciendo.
15: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Lluís Colomel controla. Escolteu l'Hora 14.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
15: Protecció Civil explica a aquesta hora les mesures davant les fortes pluges que s'esperen aquesta tarda vespre, especialment de matinada arreu de Catalunya, sobretot al litoral i al prelitoral. Hem sentit el cap del Meteocat avisant d'aquesta possibilitat de creació fins i tot d'un mini-huracà. També la subdirectora de Protecció Civil que recomana no fer activitats que impliquin la mobilitat davant d'un dia amb moltíssima activitat a l'exterior. És dissabte, en parlarem després, hi ha moltíssimes manifestacions, moltíssimes activitats a l'aire lliure. Veurem com acaba tot plegat. Susana, què sabem hores d'ara?
17: Doncs el que hem pogut seguir fins ara és aquest advertiment, episodi excepcional de pluges. Aquest temporal que ha afectat el sud de la península Ibèrica ens està arribant i en les properes hores doncs, ens pot colpejar de la mateixa manera que ho ha fet a la zona d'Albacete, per exemple, on ha mort una senyora arrossegada per l'aigua. Ha dit que estem davant d'una situació molt greu al cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, fins i tot amb la possibilitat força real que hi hagi un mini huracà mediterrani.
16: Amb els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores. Aquests xàfecs, aquestes tempestes, que de fet ja cauen ara mateix en molts sectors de Catalunya, esperem que s'agreugin, que es generalitzin de cara al final del dia d'avui.
17: Doncs sí, quantitats molt importants, ha dit més de 200 litres per metre quadrat. Alguns models diu que mostren que aquest patac d'aigua podria caure en 24 hores, però que segons estan analitzant els tècnics del Meteocat, podria ser en molt menys temps.
16: Un matís. Aquests 200 litres per metre quadrat, aquests més de 200 litres per metre quadrat que ens indiquen alguns models, que estan avisats en 24 hores, nosaltres preveiem que poguessin caure en moltes menys hores, és a dir, en 6 hores o menys, i de manera extensa.
17: I quan ha de durar això? Doncs en principi unes 24 hores, ben bé tot el que queda d'avui i també demà diumenge fins la tarda vespre. El nivell de perill és vermell en tots els llindars que activa el Meteocat. Diu també que les zones amb intensitats més importants seran el litoral i el prelitoral, pel que fa a la costa, des de la Costa Daurada fins a la Costa Brava, passant per tot el litoral central, però que també les comarques interiors poden veure's afectades per aquesta situació, insistim, tan i tan excepcional. La directora del Meteocat, la Sarai Sarroca, ha dit doncs, també això, que aquestes pluges que hi han començat a caure aquest matí, no és que no hagi plogut, ja ha plogut molt, però tot el que ha caigut fins ara, que podia semblar molt, segons on, per exemple aquí al centre de Barcelona, ha dit que era intensitat moderada, 20-30 litres per metre quadrat, n'esperem 200, o sigui que tot això s'ha d'anar intensificant i per tant tenen totes les alertes engegades i recomana als ciutadans que es connectin al Meteocat per anar seguint l'evolució d'aquestes tempestes, perquè és molt fàcil anar seguint el moviment del radar, no? Seguint com evolucionen les tempestes, són les taques vermelles, les liles, exacte, i quan allò està més fort d'intensitat és la zona que està afectant. A tot això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat moltíssima precaució, per això que deies al començar, que és un dia doncs, que hi ha un munt d'activitats a l'aire lliure previstes, entre les quals doncs, manifestacions en defensa de l'accés a l'habitatge. Aquesta tarda hi ha una gran manifestació prevista a l'Hospitalet de Llobregat. Doncs, Protecció Civil, fins on hem pogut escoltar, perquè ha hagut un punt que hem hagut de deixar-ho, no ha suspès, no ha prohibit cap d'aquestes activitats, però sí que ha recomanat doncs, que no hi vagi la gent en la mesura del possible, que no es formin grans aglomeracions de gent, que no hi hagi desplaçaments i que tothom que pugui doncs, es quedi a casa.
15: Aquesta és precisament el que deia la Susana, la recomanació de Protecció Civil. També podem dir-vos ja, fa només uns minuts, acaba de recomanar suspendre la manifestació per l'habitatge aquesta tarda a Barcelona, que després es desplaçarà, o aquesta era la previsió dels organitzadors, fins a l'Hospitalet de Llobregat. I també us podem explicar a aquesta hora que la previsió de Protecció Civil és aquesta mateixa tarda enviar alerta als telèfons explicant la situació de perill a força comarques, sobretot les comarques del litoral i el prelitoral, excepte l'Ebre, les comarques de Girona i el Boianès. Per tant, estarem pendents d'aquesta situació, de l'evolució d'aquesta situació i davant de tot aquest escenari no podem fer res més que no sigui avançar la previsió del temps. Saró, on ha de ploure aquesta tarda i quins són els llocs amb més perill? Bona tarda.
1: No. Creu que al llarg d'aquesta tarda els ruixats es podran tindre a qualsevol punt del territori. Molta precaució, que ja s'ha activat l'avís vermell en bona part del litoral, tant al nord de la Costa Daurada, Costa Central i Costa Brava. L'avís roig continua també al llarg del dia demà, i és que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Demà serà una jornada molt complicada, així que millor evitar desplaçaments si no són estrictament necessaris. Tot això amb unes temperatures bastant suaus, un ambient de tardor amb unes màximes avui entre els 20 i 25 graus i demà seran molt similars.
15: Gràcies, Núria. Per cert, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presidirà aquesta tarda una reunió de seguiment del pla Inuncat. El Departament d'Interior i Seguretat Pública serà a les 5 de la tarda. Després d'aquesta reunió entre el president, la consellera d'Interior, Núria Parlon, hi haurà compareixença de la consellera d'Interior, una compareixença que seguirem aquí a la SER i que explicarem a l'hora 25. A Girona, davant de tot aquest escenari, l'Ajuntament ha activat el pla de emergències municipals per inundacions. També a partir de les 5 de la tarda han quedat suspeses totes les activitats previstes per demà. I encara sobre pluges, l'endemà de les tempestes torrencials que han afectat les Terres de l'Ebre, on avui continua plovent, els alcaldes ebrencs lamenten la lentitud amb la que reben les ajudes, Susana, pels danys dels aiguats recurrents.
17: Sí, l'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, diu que l'administració va a un ritme molt diferent que els esdeveniments. Porta 3 anys al càrrec i ja ha viscut 3 episodis de pluges torrencials amb greus estralls pel municipi. Ara, sense haver pogut arranjar encara el que va passar la tardor passada, hauran de tornar a fer paperassa pel que els ha passat en les últimes hores i demanar nous ajuts.
2: Les ajudes, d'una manera o d'una altra, al final sempre acaben arribant. Al final sempre acaben arribant. Però, clar, la lentitud que té l'administració és una cosa que seria que es tindria que millorar aquesta agilitat moltíssim en situacions extraordinàries com són aquestes.
17: Alerta que els danys es van acumulant i que no tenen capacitat, l'Ajuntament no té capacitat econòmica amb el pressupost municipal per fer-hi front. Ara tenen un projecte a punt d'executar de bases de laminació perquè l'aigua no entri amb tanta força al terme.
15: Publicitat i tornem.
5: Cadena SER.
22: Què te passa, chiquillo, què te passa?
23: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
22: No puedo leer ni escribir.
5: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
24: Posa't a caminar.
5: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Hora 25 va néixer a Barcelona. I dijous 8 d'octubre torna a casa.
1: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
0: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
2: Estàs feta d'aigua, quasi t'homes capes.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Gemma Alegrí.
4: Avui és, ho dèiem abans de la publicitat, un dissabte amb moltíssima activitat a l'exterior, o almenys això és el que estava previst. A l'Hospitalet de Llobregat hi havia convocada una manifestació en contra de la caiguda dels decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. A Tarragona, el 30è concurs de castells, que plega milers de persones al carrer, i arreu del territori diverses curses de muntanya. Anem a pams.
3: Hora 14.
4: La informació que tenim a aquesta hora és la suspensió d'aquesta manifestació a favor de l'habitatge a l'Hospitalet de Llobregat. Diuen des del Sindicat de Llogateres, els principals organitzadors d'aquesta marxa, que davant dels avisos meteorològics de protecció civil, la manifestació queda aplaçada, i diuen també que la manifestació, la nova manifestació, serà aquest dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona. Per tant, aquest vespre a les 7, tal com estava previst a l'Hospitalet de Llobregat, no hi ha manifestació per les recomanacions evidents de protecció civil davant d'aquest escenari de pluges, sinó que la manifestació serà dilluns que ve, d'aquí a dos dies, a la mateixa hora, però en un lloc diferent, a la plaça Urquinaona de Barcelona. On sí que s'han manifestat és a Girona. Unes 700 persones, segons la policia local, s'han concentrat arreu de la ciutat per protestar contra els últims desnonaments, també, evidentment, contra el no de PP, Vox i Junts als decrets.
5: Sí, la marxa ha començat a les 11 del matí a la plaça Llibertat de Salt. Una columna de manifestants s'ha dirigit cap a la plaça del Vi de Girona, on a les 12 ha començat la concentració unitària.
6: Des del nostre punt de vista, el més important ara mateix és continuar a enfortir els sindicats d'habitatge, que al final són els que estan obligant que avui dia s'estigui parlant de la problemàtica de l'habitatge, que no és nova, que venim de lluny.
5: Fàtima Atir és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya a les comarques de Girona. La protesta ha acabat davant la subdelegació del govern.
4: Tot plegat mentre a Barcelona continua una altra protesta, en aquest cas l'acampada a la plaça Catalunya. I al vespre, i després de reunir-se en assemblea, els participants van acordar fer una vaga general.
5: Sí, la de la vaga general és una de les idees més repetides de les últimes hores després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. En una assemblea convocada pel Sindicat de Llogateres, centenars de persones van debatre ahir a la tarda vespre com encarar l'aturada i van votar a mà alçada la necessitat d'una vaga. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
7: Creiem que des d'ara mateix hi ha d'haver mobilització contínua i, per tant, aviat hi ha de poder haver una data d'aquesta vaga general sobre la taula i tirar-la endavant.
5: Després de l'assemblea, prop de 800 persones van tallar la Meridiana i Plaça Espanya a Barcelona per protestar pel no al Congrés als decrets d'habitatge. Els manifestants duien una pancarta on es podia llegir "cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Caldrà veure també, Gemma, si aquesta acampada de Plaça Catalunya es manté, perquè està caient molta aigua i a més hi ha aquestes recomanacions de protecció civil, doncs, que s'eviti aquesta exposició a l'aire lliure.
4: N'estarem pendents i continuarem informant. L'endemà que els vots de Junts hagin impedit l'aprovació dels decrets que regulaven el lloguer d'habitatges, la portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, se'n lamenta.
8: És una llàstima que s'hagi perdut aquesta oportunitat i crec que Junts haurà d'explicar molt bé una posició que des del nostre punt de vista va en contra dels interessos dels catalans i catalanes.
4: Paneque recorda que algunes de les mesures incloses en els decrets beneficiaven els propietaris d'habitatges que Junts diu que defensa. I davant l'escenari d'un avançament electoral, d'un possible avançament electoral, els de Puigdemont han emplaçat el PSOE a asseure's a negociar un nou decret d'habitatge. El secretari del partit, Jordi Turull, ha assegurat aquest migdia que hi ha temps.
9: Nosaltres estem oberts, volen solucions i som. Quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes.
4: Mentrestant, Esquerra Republicana també s'adreça als socialistes, més directament a Pedro Sánchez, a qui demana que, si no avança les eleccions, compleixi els compromisos que va assumir amb ells a canvi del seu suport a la investidura. Elisenda Alemany.
10: Que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
4: El president espanyol comunicarà en els propers dies la seva decisió. A Junts, un eventual avançament electoral arribaria en una setmana clau per Carles Puigdemont, perquè dimarts vinent el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre l'amnistia, Laura Pons.
11: Sí, el Constitucional es pronuncia dimarts i recordem que el Suprem, que és qui té la última paraula, ja ha dit que si la sentència del Constitucional és prou clara, aplicarà ràpid la norma. Així que venen setmanes frenètiques a la política catalana i més si coincideix deixen amb unes eleccions espanyoles, perquè no és el mateix fer campanya amb Puigdemont a Waterloo que amb l'expresident fent campanya des de Catalunya i passejant per pobles i ciutats 9 anys després d'aquell referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
4: A Esquerra Republicana, pensant també en les eleccions anticipades, tot indica que Gabriel Rufián repetirà com a candidat, Laura.
11: Tothom ho té coll avall, tot i que encara no s'ha oficialitzat. De fet, tot i les tibentors que hi ha hagut entre Rufián i Junqueras, perquè el portaveu d'Esquerra Madrid feia campanya per fer aquesta plataforma d'esquerres a nivell estatal i Junqueras hi estava en contra, el debat sobre la plataforma de Rufián ja no està sobre la taula, s'ha anat desdibuixant i, per tant, si res es torça, serà el candidat dels Republicans, un Rufián que el van veure enfadat, sobretot amb Junts. Això sí, feia aquesta advertència a Sánchez de cara a l'avançament electoral.
12: No hay nada a la izquierda del PSOE votable, hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto. Cabeza fría.
11: Cap fred, deia Rufián, advertència a Sánchez davant de l'absència de lideratge que hi ara mateix ha sumat.
4: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui una previsió destacada a Tarragona, tot i la pluja. La ciutat viu aquest cap de setmana la 30a edició del concurs de castells en les jornades centrals, en les que competiran les 30 millors colles avui a la tarda i demà a la Tarraco Arena Plaça. Això era una previsió, Susana. No sé si davant d'aquestes pluges el concurs de castells es manté.
5: En aquests mateixos moments es manté la convocatòria, segons fonts de l'Ajuntament de Tarragona. En principi no caldrà suspendre-la perquè la jornada de la tarda se celebra, com deies, a la Tàrraco Arena Plaça, que té una coberta d'aquestes corredisses que es posen i es treuen, i per tant, doncs, si hi ha molta pluja, la posen i cap problema. Al matí han celebrat ja una primera jornada castellera amb colles internacionals al recinte del Palau del Recinte Firal de la ciutat.
4: L'expectació és màxima, tot i les tempestes, Eva Hidalgo.
13: Serà el millor concurs de la història si es compleixen les previsions, ja que aquesta ha estat la millor temporada en 200 anys d'història dels castells. 18 colles arrencaran d'aquí una estona l'actuació, mentre que les 12 més ben posicionades del rànquing s'enfeixaran demà al matí estrenant una nova taula de puntuacions. Esther Roca és codirectora.
14: Per tant, el concurs, jo crec, però sobretot també és gràcies a les colles que hi han participat en aquestes 30 edicions, el concurs s'ha fet gran. S'ha fet gran i és un esdeveniment únic, no només a nivell de ciutat, sinó a nivell de país.
13: Milers de persones ompliran la Tàrraco Arena a plaça. De fet, com sempre passa, les entrades es van esgotar ràpidament aquest any amb un nou sistema de venda. L'expectació és internacional i la prova són els més de 400 mitjans de comunicació acreditats.
4: I ara, l'agenda cultural amb l'Àlex Ochoa, la Cristina Artacho i la Maricel Benavarre.
15: A Barcelona, aquest cap de setmana. Al Teatre Tívoli ja han començat les representacions de Mamma Mia, que només en aquests primers dies ha venut 60.000 entrades. Anna Lagares és l'actriu que interpreta el paper de la protagonista.
16: Mamma Mia té els ingredients perfectes per poder, doncs, ser etern, no? Perquè una cosa és la música i, per altra banda, són les històries que s'expliquen, no? Realment estem explicant coses de la vida quotidiana.
15: De moment, hi ha previstes sessions fins al diumenge 20 de desembre. I al Palau Sant Jordi. Aquesta nit, a partir de les 9, tornaran a sonar èxits dels 80 de la mà dels Hombres G, això sí, amb les entrades ja exaurides. I a Cardedeu, viatge en el passat amb el 20è aniversari de la trobada modernista. Fins demà, la vila recupera l'essència de principis del segle XX amb representacions teatrals, desfilades i fires per rememorar com era la vida de la ciutat durant l'època.
17: Al Camp de Tarragona, l'alegria de vivir vive en el canto.
13: Aquest vespre, al Teatre de l'Artesania de Falset, Judith Nederman presenta el disc Brota, un concert íntim en què la proximitat, la poesia i una veu excepcional creen una experiència musical delicada i intensa. El nou treball és una mescla entre el pop, el folk i les sonoritats mediterrànies. Durant tot el cap de setmana, a Vimbodí i Poblet, el festival Vitrum. La festa reivindica el passat vidrier del municipi i projecta el futur de l'ofici. Ofereix tot tipus d'activitats al voltant d'un dels elements més representatius de la identitat local, el vidre bufat. I demà a Vilaseca, la Franz Schubert Filharmonia i la soprano Katia Maderer interpretaran la quarta sinfonia de Mahler. És la més breu i clàssica del compositor i té un to alegre.
17: A Ponent celebrem la majoria d'edat del festival de màgia Montgai Màgic. Amb més de 100 espectacles i 62 mags que ompliran de trucs, il·lusionisme i màgia tots els racons, places, carrers i fonts d'aquest poble de la Noguera. És una edició de rècord on s'esperen milers de persones. La previsió de mal temps no els espanta perquè tenen opcions bé, com ara el pavelló o altres locals tancats. Tot i això, de moment, tot es farà, com sempre, al carrer. Javier Pérez és el director del Montgai Màgic.
18: També tenim més mags que mai, 62 mags programats, però poden vindre més. És a dir, perquè com que sempre tenim espais lliures, doncs pues... Allà sempre surt algú que actua, sempre venia el Centenarius a fer màgia allà a les terrasses, per exemple, pues, bueno, i d'altres mags.
17: També a Soses miren al cel per poder seguir gaudint aquesta tarda de la seva fira gastronòmica Menja en Soses, amb tots els productes de proximitat, mentre que a la ciutat de Lleida... Segueix el Festival Música en Lleida amb propostes musicals gratuïtes a l'aire lliure com la de Jessica Abu, que escoltem aquesta tarda a les 7 a la plaça Paeria.
4: Gràcies, Maricel. Avui que no hem posat l'agenda de Girona perquè l'Ajuntament, recordem, ha activat el Pla d'Emergències Municipals per inundacions a partir de les 5 de la tarda al municipi, sobretot alerta al Meteocat, al litoral i al prelitoral català. I també, abans d'acabar, dir-vos que s'estan començant a cancel·lar algunes activitats com, per exemple, la festa dels 125 anys del Tibidabo prevista per demà o el Festival de Música Familiar Petits Camaleons que aquest cap de setmana s'havia de fer a Sant Cugat. De totes les pluges, tota l'actualització que hi hagi. Continua la informació aquí a la SER. N'estarem pendents. Són 2:15.
19: Hora 14. En la SER. Almudena Lopesino.
20: 2:30, 1:30 en Canarias, España clama por el derecho a una vivienda digna. De Madrid a Santiago, pasando por Cádiz, Málaga, Valencia, Valladolid, Vitoria, Barcelona, Burgos, León o Santander.
21: Al final sentimos decepción, pero esa decepción nos lleva a la rabia y nos lleva a salir y a estar hoy aquí luchando y gritando pues por lo que creemos.
22: Pago por un piso 900, que en su momento ya era caro, ahora es barato, solo han pasado 2 años, y si me fuera del piso y volviera a entrar en el mismo piso estarían 1.300.
23: Tienen hacinados porque realmente busca piso, cada vez te piden es que por 55 metros cuadrados...
20: El sindicato de inquilinas ha convocado este fin de semana hasta 50 manifestaciones por todo el país después de que PP, Vox, Junts y UPN tumbaran los decretos sobre vivienda y con la vista puesta en una posible huelga general y a la espera de si Pedro Sánchez convoca o no elecciones. Adrián del Pozo, buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes.
20: Bueno, 4 columnas con miles de personas han salido desde distintos puntos de la ciudad de Madrid. De hecho, delegación del Gobierno dice que hay unas 70.000 personas manifestándose, 500.000 han dicho los organizadores, por la vivienda digna, proclamas contra el alcalde Almeida, también contra la presidenta Ayuso, y acordándose, Adrián, de cómo empezó toda esta movilización social con el desahucio de Mari Carmen.
24: En apenas una semana, sí, el run-run de la crisis de vivienda es ya un clamor. 500.000 de personas según los convocantes, como decía, 70.000 según la delegación de gobierno, han llegado hasta aquí, hasta esta céntrica plaza de Cibeles de Madrid. El caso es que sea como sea, miles de personas han abarrotado hoy el centro de la capital, llaves en mano, haciendo todo el ruido que podían para decir basta ya de subidas de alquiler abusivas, que basta ya de no poder vivir con dignidad.
25: Vivir en un alquiler es imposible, o sea, yo misma pago 925 euros en un pueblo y es imposible, con un sueldo mínimo de 1.200, 1.300 euros.
26: Yo vivo en un piso de protección oficial con mi madre y al final
25: pues, o sea, imposible irme a vivir sola, independizarme, porque...
0: Uno de los manifestantes, detrás de cada persona una historia, normalmente historias de rabia, de incertidumbre por el futuro y de enfado con una clase política a la que culpan de tumbar ayer los decretos ley que pretendían al menos paliar la grave crisis de vivienda. Estoy en Cibeles con Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas. Gonzalo, buenas tardes. ¿Estáis contentos con la masiva participación de hoy aquí en Madrid, pero también por toda España?
1: Bueno, estamos pletóricos, ¿no? O sea, más de 500.000 de personas solo aquí en Madrid, 54 movilizaciones a lo largo de todo el Estado en las que todas se están viendo que son masivas. Esto es un clamor. Al final, ayer lo que se vio en el Congreso de los Diputados fue una incapacidad tremenda, una desconexión increíble con la realidad, ¿no? Por parte de la izquierda, tanto por en el sentido de la imposibilidad de aprobar cualquier mínima medida de las que estamos solicitando, tanto también por la derecha, una derecha que está arrodillada ante los especuladores y ante el rentismo. Entonces, bueno, pues lo que nosotras estamos viendo hoy aquí es que lo de ayer del decreto no fue una derrota para nada, sino todo lo contrario. Son 8 días en los que hemos hecho más que 8 años del gobierno progresista, volviendo Mari Carmen a su casa, poniendo los contratos indefinidos en un real decreto. O sea, es algo inconmensurable. Así que ahora lo que toca y lo que hemos dicho hoy aquí es movilizarnos hacia una huelga general por la vivienda que paralice completamente el país y que de forma organizada lo cambiemos todo.
20: Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
20: ¿La huelga general de la que hablas es una posibilidad real? ¿Creéis que se va a producir?
1: No solo es una posibilidad real, es una certeza. Nosotras ya estamos... Esto no es una decisión que se ha tomado en los últimos 8 días, para nada. Llevamos ya mucho tiempo, 1 año y medio, trabajando en ella con la confluencia de luchas, con nuestras alianzas, tanto de sindicatos laborales como de ecologistas, etcétera. Llevamos ya trabajando mucho en esto y ahora se da esa... causística, ese sentir popular en el cual vemos que esto, como digo, no solo es una posibilidad, sino que es una certeza de que va a suceder.
20: ¿Pensáis que es el momento de convocar elecciones?
1: Nosotros ahí no nos metemos porque para nosotras, lo dicho, el tiempo de los políticos es que se ha terminado, es que gobierne con gobierne, lo importante es que se estructure una mayoría social, una fuerza social tan imparable como la que hemos visto hoy, como las que estamos viendo hoy en todo el país, una mayoría y una fuerza social tan imparable que gobierne con gobierne se plieguen a las exigencias que hacemos desde la calle.
20: ¿Tenéis ya decidido

0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Bona nit a tothom. Soc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.

0: I ara què toca? Doncs, com sempre, a aquesta hora obrir el racó de pensar, i si és dimarts vol dir que tenim aquí ja el Gerard Quintana, la Charlie Pi, què tal, com esteu?
1: Bon dia.
2: Adormida.
0: Bé, molt bé.
2: I molta sona avui.
0: Us heu mullat venint? No.
1: No, he portat el paraigües, però només ha plovinejat una mica de moment aquí a Barcelona.
0: També passa allò de que si agafes el paraigües és la millor manera que no plogui, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És com encendre's un cigarret a la parada de l'autobús.
1: Exactament. Ahir vaig a veure la meva mare, per exemple, a Girona, aprofitant que havia de presentar un llibre, el llibre del Jordi Campó i el Fer cantar els arbres, i havia rentat els vidres. I és la seguretat de que confirmaré les previsions de pluja, no? Vull dir que és el mateix dels paraigües.
0: Què us ha fet pensar aquests últims dies? Qui comença?
1: Com jo? Vulgueu.
0: Vinga, Charlie.
2: Jo? Bueno, doncs, a veure, segurament ja s'ha parlat, però jo no n'he parlat i jo necessito parlar d'això. L'altre dia va sortir la notícia que l'Helena Dunham havia comprat un nen. I, clar, la veritat és que tots els ciments de la meva educació feminista han caigut completament al terra, no? Perquè crec que per mi el sentiment d'això ha estat pràcticament el mateix que vaig sentir quan em van dir lo del risc de petita, no? Però encara més terrible, perquè aquí no m'ho va dir ningú, aquí vaig ser jo que em vaig agafar això i m'ho vaig creure i m'ho vaig posar jo i m'ho vaig menjar amb patates, no? La veritat és que la vida està plena de desenganys, no? Els més grans així que jo recordi ara que m'han afectat a mi, pues, va ser Carmen Mola, per exemple, no? Que,
0: mira, just ahir els vam tenir a l'entrevista, vam venir aquí al programa perquè acaben de treure novel·la.
2: Clar, l'escriptora presentada com una professora que volia preservar el seu anonimat i després van resultar ser tres senyors. Vull dir, jo intentava llegir més dones i pam, no m'estava llegint tres dones, no estava llegint una dona sinó tres senyors. Després, un altre desengany així que jo recordi, a Lance Armstrong, que va estar anys negant el dopatge i de cop un dia diu, sí, en els 7 tours m'he dopat, no? Que dius, joder, tio, tinc tots els meus amics pensant que els hi faltava força de voluntat, no? I el que els hi faltava era una farmàcia. I després l'autotune, no? Que ens ha fet creure que hi havia veus, que joder, com fan això, no? I resulta que era una màquina, no? Però clar, lo de l'Helena Dunham per mi va molt més enllà, és que ni totes aquestes tres coses juntes, vull dir, com se suposa que he de confiar ara en un tio que conec de fa dos dies? O sigui, com se suposa que he de confiar en un polític? Com se suposa que he de confiar en la meva mare ara mateix? O sigui, clar, per qui no hagi vist Girls, vale? L'Helena Dunham és la creadora de Girls, és una sèrie sobre quatre amigues de 20 i pocs anys que viuen a Nova York, no? Que intenten trobar el seu lloc al món, volen escriure, volen treballar, volen enamorar-se, volen ser independents, però que sobretot prenen tota l'estona males decisions. I jo, que unes males decisions que jo, com a noia de 20 i pico que tenia quan la vaig estava veient, pues també estava prenent tota l'estona aquelles males decisions. O sigui, Girls va ser per mi el mirall on vaig començar a veure els meus errors i per tant el mirall que a mi em va fer créixer moltíssim.
0: És allò de mal de molts, no?
2: Totalment. I clar, la creadora de tot això va ser Helena Dunham. O sigui, és la creadora de tots els meus ciments com a dona feminista. O sigui, hi ha gent que s'ha construït amb els valors de casa i no, jo em vaig construir amb una subscripció HBO. O sigui, amb Girls em va començar el meu creixement personal. O sigui, la tia que sóc ara ve gràcies a Girls. O sigui, Girls va ser el primer cop que vaig cridar a la tele, tia, surt d'aquí, i s'acabava el capítol i dir-me a mi mateixa, tia, surt tu també d'aquí, d'on estàs, no? I no tornis mai a un lloc com aquest, i no he tornat mai a un lloc com aquell. O sigui, realment, gràcies a Girls, gràcies a la puta Helena Dunham, que ara va i es compra un fill. O sigui, Girls va ser la meva porta a entendre les dones, a voler-m'hi relacionar, a deixar-hi de sentir-me com a competència, a voler recolzar-me en elles, a voler compartir i aprendre de les dones. O sigui, Girls, jo mai havia tingut una amiga abans de Girls. Girls van ser les meves primeres amigues. Jo mai havia tingut una amiga. O sigui, per això em costa tant d'entendre ara, perquè no estic parlant d'una sèrie que em va entretenir. Estic parlant d'una sèrie que va canviar la manera com jo em relacionava amb la gent, que em va canviar la vida, la manera de pensar. O sigui, em va obrir completament la ment, em va fer millor persona. O sigui, de debò jo considero que Girls a mi em va fer millor persona. I clar, ara va la tia, quasi 10 anys després de l'última temporada, després de 6 temporades, és que no estem parlant tampoc d'una temporada de sèrie, és que van ser 6 anys de Girls. I ara apareix una notícia agafant un nen, val, comprat amb diners, mentre explica que a l'hospital ella estava oberta de cames en un llit mentre tenia la mare davant. O sigui, és que és el cuento la criada,
0: total,
2: ja sé que s'ha dit.
0: Total.
2: Però és que ella ho explica com algo preciós, no? Que ella tenia les cames obertes sobre un llit amb la mare a sobre seu mentre paria. O sigui, és que... llegeix aquesta notícia i de cop és com... Oh, what the fuck? O sigui, com pot ser? Com pot ser això? Només tinc una cosa a dir. No compris, adopta. No compris, adopta, tio. O sigui... serveix per tot. No compris adopta, serveix per tot. No puc més. O sigui, no puc més. Ara què he de fer jo amb la meva vida, amb les meves idees? Què faig jo ara? Què faig jo?
0: T'hem parat els peus amb una cosa que volies dir a aquesta hora del matí.
2: Sí, bueno, però perquè jo pensava que els que estan al col·le.
0: I que podies dir què?
2: Que això, que els Reis...
1: Però n'hi ha que no estan al col·le perquè han suspès algunes escoles a alguna població, no?
0: No. L'activitat no s'ha suspès en principi. Hi ha les alert, però l'activitat...
1: Jo he sentit que hi ha una població concreta que necessita Torroella de no sé quantos.
0: Doncs ho podem buscar, companys, perquè com a mínim haurien de donar la notícia si hi ha alguna classe suspesa en algun municipi. Busquem-ho, sisplau, perquè no és el que ens consti a nosaltres ara mateix que s'hagi suspès cap activitat escolar per part de Protecció Civil, però vaja, tot pot ser.
1: Ho sé perquè estava entrant l'aigua a l'escola.
0: Per tant, deuen haver uns nanos que s'han hagut de quedar a l'escola perquè se'ls havia inundat. No és que s'hagin suspès les classes.
1: Han suspès les classes.
0: Però no per
1: un risc ni perquè hagin fet suspendre diverses poblacions doncs alhora.
0: Per precaució, no direm el que volia dir la Charlie Piqué.
2: Jo ho volia preguntar. Jo ho vaig posar al guió i vaig dir, però evidentment ho preguntaré abans. Jo volia preguntar això. Perquè clar, depèn d'això.
0: Posem en camises d'11 vares, no?
2: Sí, cal. No. De fet, ja ho havia anomenat alguna vegada i ja ho he canviat, a l'hora de...
1: Estem
2: ja
1: exposats
2: no
1: a la decepció.
2: Sí, totalment.
1: Jo no coneixia Girls, però la meva sèrie preferida, amb la que em vaig formar, vaig créixer, el meu puntal era Kung Fu.
0: Vaja.
1: Una sèrie que protagonitzava el David Carradine, que va acabar de mala manera. Mort a Tailàndia amb una bossa de plàstic... envoltant-li, o sigui, impedint-li respirar,
0: per unes
1: no?
0: pràctiques estranyes, no?
1: Sí, es veu que és excitant sexualment, això d'ofegar-se quan estàs a punt de tenir un orgasme. Però si et passes, doncs la petes, no?
2: Clar.
1: Mare meva, i Kung Fu, que era aquell home que arribava silenciosament, discretament, humilment, a diferents llocs, buscant el seu germà per tot el territori dels Estats Units, i de sobte es veia abocat a una injustícia tan gran que acabava reaccionant i mostrant les seves habilitats, la seva força i el seu karate, no? I el seu kung fu, vaja.
0: La Charlie ens ha fet el llistat de coses que grans desenganys que ha tingut a la vida. Tu no n'has tingut algun així que recordis profundament?
1: Buah, cada dia, no? Sí, això de madurar vol dir, penso jo, és com madurar, una fruita que madura acaba macada, no? Acaba, sabeu què vull dir, no?
2: Sí, negre. Sí,
1: acaba tacada, acaba tova, acaba ferida, per dir d'alguna manera. És que està madur, no? No passa res, està madur, està molt bo. I amb la vida passa el mateix, no? Vas macant, no? Van fotent sotregades, vas desil·lusionant, i això que no hi heu deixat dir a la Charlie perquè estem en horari familiar, penso que és una de les primeres grans estafes i decepcions, no? O sigui, et projectes un món ple de màgia, no? Estàs allà immers sentint el poder d'aquella màgia i resulta que és algú més proper que t'està muntant un circ al voltant.
0: Clar, tu ets pare.
1: Jo soc pare,
0: i com ho vas gestionar, això? Perquè jo he tingut aquest debat.
1: Som una família...
0: Has mantingut la màgia i la farsa de la història.
1: Però molt poca estona.
0: Poca estona.
1: Sí, molt poca estona. Sí, dins d'aquell punt clar.
0: És que em fa molta por estar parlant d'això, saps?
2: Sí.
0: Perquè és molt
2: fàcil.
1: Fins al dia que el meu fill, mirant per la finestra, em va preguntar: papa, per què només veiem allò que no existeix i no veiem allò que existeix?
2: Ostres!
1: No? I em vaig quedar sense possibilitat de respondre. Vas
0: agafar la guitarra i et vas posar a compondre una cançó.
1: Sí, aquest nen, d'on t'ha sortit? Què és això? Llavors vaig veure que sí, que hi havia una certa confusió. Però penso també que ara els nens van molt més de pressa. Ara els hi volen limitar l'edat d'accés a les xarxes, però d'alguna manera estan connectats amb tot. Aleshores, mantenir aquests enganys o aquests secrets cada cop és més difícil. I si no, s'ho diu una a l'altra, perquè els nens també són cruels, eh? Aquesta és una altra, vull dir que...
2: Sí.
1: Bé, si jo ho sé i m'he decebut, ho sabran tots,
2: de fet,
1: eh?
2: Sí, de fet, jo crec que la gran majoria... Per mi va ser així. Va ser un nen del col·le.
0: Ja, un nen que no volia sentir-se sol. Sí.
1: Per mi va ser la tafaneria. qui sempre ha remenat tot, saps què vull dir? Tots els racons. I de sobte dius, ostres, què hi ha dins d'aquest armari, no? En aquest altell. Però bueno, no donarem més pistes.
0: No donarem més pistes, no, va.
3: Per ser que no volies tractar-ho, t'has ficat en el jardí.
0: Sí, t'has ficat en el jardí, perquè em sembla, un tamasso, sobretot quan tu has viscut, tots hem viscut aquest desengany, però quan després ets pare i t'has de veure...
3: Es prepara per quan veus Ronaldinho fent campanya per Bolsonaro,
0: película,
3: i coses d'aquestes.
2: Sí, Figo, mira, m'he deixat el Figo jo, desenganys.
3: Sí. Tu trobes a Ronaldinho fent campanya per Bolsonaro i dius, però on he llançat la meva adolescència?
0: També.
3: Això ens ha passat a tots.
0: També és veritat.
1: Sí, sí, n'hi ha de tots tipus, eh? Mira, la realitat és subjectiva, no? Però hi ha moments en què la realitat de totes les persones, aquesta realitat,

0: xoca. Abans he comentat que ahir vaig estar per Girona, vaig aprofitar per anar a veure la meva mare, i que estava desesperada perquè se li havia bloquejat la pantalla del mòbil, i apretant botonets i tal, i dic, té una cosa que es diu Tollback activada. Finalment vam trobar, i la vaig veure angoixada, pensant que, clar, la seva mobilitat s'ha reduït, té 97 anys, cada cop el seu radi d'acció és més petit, amb el seu taca-taca, i de sobte aquella eina que li és estranya perquè no l'acaba d'entendre la comunica amb el món, no?
1: Clar.
0: I allà hi veu moltes coses que també la diguéssim, la posen nerviosa o la tabala, no? Diuen aquest món de misèries, no? I vam estar parlant i bé, la meva mare no es diu Mari Carmen, es diu Narcisa, però podria ser la Mari Carmen, no? És una persona de 97 anys que va començar a treballar als 8 i als 10, 12 ja era a la fàbrica, i ha treballat, per tant, encara ara fa alguna cosa, encara cus en els seus, per alguna persona que li porta alguna cosa per cosir. I de sobte, bé, després de treballar tants anys, te n'adones que si no fos per l'abraçada familiar, no?, aquesta dona no podria viure en lloc amb una pensió que és insuficient per pagar qualsevol tipus de lloguer, no? El que passa que amb ella li dol molt veure aquesta realitat, no? Jo m'imagino que hi pot fer poca cosa, se sent molt vulnerable, aleshores li produeix, no decepció, una gran impotència. No?
1: Ella s'ha assabentat del cas de la Mari Carmen.
0: Sí, sí, sí, ella s'assabenta de tot, és molt lúcida, té el cap clar, no tant com el seu genoll, però té el cap molt clar.
1: I què et diu? Què t'ha dit de la Mari Carmen?
0: Em parla de que estem perdent humanitat, no? Que estem perdent... Sí, que som incapaços de fer aquest pas cap a la realitat de l'altre, no? En certa forma. O sigui, és una realitat objectiva en la qual ella segurament va créixer en un món on la gent gran tenia un respecte. De fet, jo li parlo de vostè amb ella. Mai m'ha deixat que li parlés de tu, perquè als pares i als grans se'ls hi té un respecte, i parlar-li de tu és com perdre-li el respecte. Aleshores, aquesta figura, aquesta figura, diguéssim, experimentada, que aporta cohesió, unitat a la família, i d'alguna manera també aporta la seva experiència, no? la seva saviesa, de sobte està completament bandejada, no? Està bandejada, apartada, maltractada. Clar, quina és la solució? És cert que és cruel. Si mirem la realitat d'una manera objectiva, veurem que la gent que està abocada a no poder pagar un lloguer, o que no podria pagar un lloguer, com en el cas de la meva mare, és perquè no pot o no ha pogut comprar una casa. No ha tingut accés a una hipoteca. Jo mateix vaig tenir els meus problemes, perquè malgrat la gent diu, però si tu t'hauries de tenir... No, anem una feina que no és constant, que no tens nòmina, que etcètera, etcètera, que comencen a demanar les declaracions de la renda dels últims anys per veure si, i sempre amb un risc i amb un temps molt limitat, no? Aleshores, que aquesta gent que no té accés, que no té possibilitat d'accedir a la compra d'una vivenda, sigui la que està suportant el pes i el creixement d'uns lloguers que creixen i creixen i creixen i creixen. Aquesta dona li van multiplicar, no és que no pagués el lloguer, li van multiplicar per 5 el lloguer, no? Després va haver-hi com una reducció. Bueno, clar, el que la meva mare comparteix amb mi és que no... Veus i sent solucions, avui s'han de prendre mesures, estem a un pas també d'una realitat que pot ser... pot tombar un govern, per dir-ho gairebé d'una manera, o pot radicalitzar més els carrers, no? I moltes de les solucions, per una part d'aquesta gent que no fa el pas cap a la realitat de l'altra, és dir, no, és que el que han de fer és baixar impostos. Això ho he sentit ja diverses vegades, no?, dins d'aquest liberalisme extrem, baixar impostos, reduir impostos als llogaters, reduir impostos als arrendadors, reduir impostos a tothom. Però després la següent mesura que diuen és que és l'Estat i el govern qui s'ha d'encarregar de la gent vulnerable i qui s'ha d'encarregar

0: encarregar de solventar totes aquestes coses.
1: De trobar-los una alternativa i de fer-se càrrec fins i tot als impagaments de, sí, de, en cas de propietaris, de petits propietaris. Sí,
0: és absolutament contradictori, penso jo, seguim pensant, no? Voler reduir la capacitat recaptadora de l'Estat i al mateix temps posar-li més feina, no? Però aquests liberals extrems són els mateixos que volen reduir el, i aprimar l'Estat constantment, no? Però pel que fa a la inversió en la despesa social, i ho veiem a diferents països del món, des d'Argentina, bueno, ara Amèrica del Sud, tenim un reguitzell d'exemples, i a molts altres llocs, de, i fins i tot a Europa. Però aquests que redueixen i aprimen l'Estat i la força de l'Estat per fer acció social, no tenen cap problema en augmentar el pes de l'Estat pel que fa a defensa i a seguretat, no? La realitat és molt capriciosa, un no sap mai si està un pas de què, no? L'altre dia, curiosament, canviaré una mica de tema, però d'alguna forma connectat, em vaig emportar una bona sorpresa. No sé si vau sentir la notícia d'un cotxe a Ceuta que va ser atacat per una multitud.
1: La vam explicar.
0: Al centre.
1: Sí. La vau... sí, que van confondre amb
2: una ONG...
1: amb una ONG de nom Neu Gorriac.
2: Amb una ONG que es deia Neu Gorriac, que van confondre aquesta ONG alguns mitjans i llavors el bulo es va fer gros amb un grup de rock basc dels anys 90.
1: Proetarra, els hi van dir.
0: Sí, sí.
2: Dels anys 90. Una ONG. Però Proetarra, el grup de rock. Però llavors van penjar l'etiqueta de Proetarra a la ONG només perquè es diu igual.
0: Perquè l'ONG era de Navarra, de Nafarroa. Aleshores som sí de simplistes, no? I va córrer aquest bulo. La meva sorpresa va ser... vaig sentir que hi havia tres persones dins del cotxe. Sí. Una diputada de Ceuta, ja, em sembla que era, sí, un activista d'aquesta ONG de Navarra, i una altra persona, de la qual no en deien res. La meva sorpresa va ser veure casualment en un programa de televisió d'aquests que fan després de dinar, de tertúlia, no?, d'una cadena privada, veure aquella tercera persona i veure que la coneixia. I veure que ens coneixíem de feia molt temps, des de quan era jovenet ens escrivíem a través del Facebook, ah, com a, diguéssim, seguidora del grup, i teníem grans converses, i després ens vam trobar a l'aniversari o desè aniversari d'Open Arms. Vam compartir taula i vam estar parlant 2-3 hores, molta estona. I me'n vaig adonar de... dic, què fa aquí la Sofia, no? Vull dir, la Sofia Cànovas, que és diplomada per l'ONU i que ha estat coordinadora a Ucraïna uns quants anys de les ONGs pel tema dels abusos sexuals, etcètera, etcètera, no? També ha estat destinada a Bangladesh o a Haití, no? Va ser una sorpresa enorme i la vaig veure desencaixada i vaig veure que la gent que l'entrevistava d'aquell programa no s'havia pres ni la molèstia
1: de saber qui era.
0: De saber qui era, tot i que no estava allà enviada per l'ONU, sinó que estava aprofitant una pausa en la seva feina, i com una persona conscienciada i sensible va dir, ostres, què puc fer? Vaig a veure si puc ajudar allà, no? I em va dir també, perquè després vam parlar, que havia trobat una gran descoordinació. El flash potent va ser com ningú d'aquell programa va ser capaç de posar-se, de fer un pas cap a la realitat de la Sofia en aquell moment, no? Ella era a la platja explicant el que els havia passat i se li va acudir dir que s'havia sentit més segura a la platja del Tarajal entre els immigrants que no pas al centre de Ceuta. Es va saltar els tertulians, començant pel presentador i director del programa, que és català.
1: Ens imaginem qui és,
0: sí. Sí, i li va dir que això no li permetria que ho digués. O sigui, va sortir el patriotisme espanyol dient que els homes blancs, aquells que l'havien atacat, aquella gentada del centre de Ceuta, no podien ser pitjors que els immigrants invasors que havien entrat, no? Perquè encara es tracten d'invasors, no sé quines armes porten per invadir, no? Aleshores, aquest xoc de realitats que deia abans, no? I estem a un pas d'aquests xocs de realitats en molts sentits, quan tu extremes les diferències, quan tu tot allò que no és com tu el fas enemic teu, estàs portant a una realitat que és explosiva i xocant, no? Bé, de la meva mare m'ha anat a la Sofia, que bé, vaig poder parlar amb ella, estava encara molt sacsejada, I aquest cap de setmana s'ha anat a Madrid, em va dir parlar amb la secretària d'Estat a veure si podia portar alguna cosa també de cara a la coordinació, que va trobar molt deficient, que estava succeint allà a Ceuta, no? O sigui que ens trobem en un moment de realitats xocants, explosives, per uns motius i uns altres. Uns volen rendibilitzar políticament uns fets, els altres en volen rendibilitzar uns altres, hi ha gent que es troba pel mig, com el
1: foc creuat entre trinxeres.
0: I el foc creuat entre trinxeres. I això és el que m'està fent pensar i em va fer pensar des d'ahir quan tornava en aquell tren que no arribava mai, que de sobte es converteix, és un mitja distància, es converteix en un regional perquè havien robat coure ahir entre Granollers i Mollet,
1: sí,
0: em sembla.
1: Sí, ho vam explicar també.
0: I avui
1: una altra vegada.
0: Han tornat, sí, per entre Flaçà i no sé quina altra població,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Una mica més cap al nord,
1: sí.
0: No? Bueno, què està passant?
1: I a part,
0: no?
1: Avui els regionals que no funcionen perquè Renfe ha decidit suspendre'ls per precaució per aquests aiguats entre les 9 i les 11 del matí.
0: I els AVEs crec que tampoc funcionen.
1: Però és curiós.
0: No, només els Sirius.
1: Només els Sirius i els Uigo. Aquests sí, perquè diuen que ha estat una decisió unilateral de Renfe de dir, mira, parem-ho tot, així no hem de deixar gent atrapada en el tren, però en canvi Irio i Uigo sí que continuen perquè Adif, que és el propietari de la infraestructura, no n'ha dit res d'això, no ha dit, escolta, no podeu circular.
3: Jo demà he d'anar a Madrid a veure si...
1: Demà en principi hauran d'haver passat les pluges.
0: I qui és el propietari d'Adif?
1: L'Estat, clar.
0: En una part.
1: Sí, sí.
0: Igual que Aena, no? Amb un 51%.
1: Sí.
0: Però l'altre dia vaig saber qui més era propietari, perquè diuen, no, és l'Estat amb un 51%, per tant té la majoria Aena. Ara que vol ampliar aeroports, i a Eivissa, per exemple, hi ha una gran oposició de la població, i fins i tot del Consell d'Eivissa cap a l'ampliació de l'aeroport, i dic, ostres, tu, després de l'Estat, els següents accionistes d'Aena són BlackRock, Goldman Sachs, no? Bueno, ja hi tornem a ser, amb els fons aquests, no? Que estan
1: per tot arreu. Els sospitosos habituals.
0: Sí.
1: Va, que com que això es tracta de pensar, el Joan Tejedor us ha plantejat un dilema.
0: Mick Jagger o Prince?
2: No.
0: Pensava que era el dilema.
2: Anirà d'habitatge. Anirà d'habitatge.
0: D'acord.
3: Val.
2: Tenim un pis, val? Charlie o Gerard, tenia un pis que no feu servir.
3: Hòstia.
0: Que lluny de la realitat.
3: Sí, sí, meu també.
2: Perquè sigui, perquè
3: bueno,
2: sigui.
3: Ja,
2: perquè...
3: ja que el fes servir també, tampoc el tinc.
2: Perquè l'heu heredat, perquè heu fet 4 quartos i això algú us va convèncer d'invertir, pel que sigui, val? Llavors hi ha dues opcions. La primera és que aquest pis us l'ocupen, però us l'ocupa una gent que ho necessita, que són unes bellíssimes persones, i que és veritat que, com que no us paguen lloguer, us costa els impostos, us costa l'IBI, us costa la comunitat... Però el dia que marxen us deixen el pis que hi podeu entrar a viure demà. Net, polit, cuidat, tot reparat. O teniu el pis llogat a 2.000 euros al mes durant 10 anys, paguen puntualment, no us heu de preocupar de res, però el dia que marxeu aquell pis l'heu de fer nou per dintre. No hi heu entrat en 10 anys i quan entreu és reforma integral. 40.000, 50.000 euros, les que siguin. No pots aprofitar mobles, no pots aprofitar els banys. Has de fer la cuina nova, marbres, tot. Tot nou. Què preferiríeu?
3: Per mi no calia que diguessin la segona opció, per mi era la primera. Si tinc un pis no ocupat, o sigui, que és a dir, que em sobra un pis i hi ha algú que ho necessita vivint-hi i a mi no em ve o sigui, la primera opció, però sí, sense cap mena de dubte. O sigui, és que un pis buit, si hi ha gent que el necessita, jo estic quin a que s'utilitzi. A més, si és tan bona gent i el deixen perfecte, o sigui... És que no hi ha dilema per a mi.
0: Clar, 10 anys, 2.000 euros al mes. 200, segurament, depèn de si la destrossa és enorme. No han guanyat gaire res, no?
1: Clar.
0: Clar, a mi em costa molt respondre això, perquè tampoc tinc un pis en propietat, encara estic pagant la meva primera hipoteca. Me la van donar molt tard, molt gran, i vaig fer el niu també molt tard. Però no m'entra al cap. A mi em sobta molt, per exemple, quan veig companys de professió que tenen molt d'èxit, els hi va molt bé, i de sobte, què fan amb tants quartos? Doncs inverteixen en rajol, en pisos... I potser per cultura familiar o pel que sigui, no m'entra al cap. O sigui, per mi és tan estrany o tan extrem això del rendisme, com si jo digués, doncs, inverteixo en alimentació i em quedaré tots els aliments que pugui per acaparar i que creixin de preu, no? I, bueno, que la gent passi gana, no? I si cal, doncs, que es morin de gana i que em paguin el, jo què sé, el pa i la farina, me la paguin a 1.000 euros el gram, no? Saps què vull dir? O sigui, no ho concebeixo. Per mi és una aberració. I durant molt temps jo havia vist que, o en el meu ideal, que la gent del meu propi sector, que té aquest èxit i guanya molts diners, ho invertia en el propi sector, en els seus projectes, amb altres artistes amb els que creu, en la pròpia música, el que fa teatre en el seu espai, en el seu, saps, en la seva il·lusió, en allò que creu, no? I d'alguna forma afavorir també un espai i una escena, no? I de sobte s'ha com, bueno, és, el bonisme està condemnat, ara alguns diran aquests dos, o Charlie i en Gerard són tontos.
2: És que tu feies els números, a 2.000 euros a 10 anys són 240.000 euros.
0: Exacte.
2: Per tant, si t'has de gastar 40 en reformar-lo, més les despeses, 180.000 euros et queden.
1: Yeah.
0: Bueno, 10 anys. Suposo que hi ha una part que tampoc és un benefici net, no?
1: Mira, ara que parlem d'això, em passen els companys que l'Ada Colau acaba d'explicar, a Ràdio Televisió Espanyola, que ha hagut de deixar el pis on vivia durant més de 15 anys perquè li costava arribar a final de mes amb un sol sou, no podia.
0: Crec que s'ha separat i ara té ella sola els nens i és allò de, clar, no hi ha dos sous que portin a un pis que potser has llogat pensant que són dos que podem aportar i de sobte es trenca això i és, aquesta és una realitat també molt, molt cruel i no, ara segurament molta gent dirà és que a l'Ada Colau li passa tot, no? Com allò que diuen sempre quan,
1: una mica sí.
0: Sí, exacte, però bueno, potser és un exemple d'una persona que viu, no sé, molts dels casos reals o moltes de les incidències reals que hi ha ara en el present.
1: Gerard Quintana, Charlie P, moltíssimes gràcies.
3: Per
1: la setmana que ve ja podem estar parlant de que sí que s'ha posat fil a l'agulla amb això d'intentar doblegar aquesta corba de l'encariment dels preus en l'habitatge.
0: Jo no sé la Charlie, però jo em nego a ser un dolent tot. O sigui,
3: no, jo que és diguin, que no em surt. No em surt.
1: I que duri. I que duri.
0: Vinga.
1: Gràcies, TG. Que vagi bé, també.
4: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Josep Lluís Merlos, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Has vist a quin lloc més xulo estic o no avui?
0: Home, eh? Però això és real o és aquells fons de croma que es posa?
1: Si és real, home, ja t'ho dic jo, mira. Si
0: és real, ets en un circuit,
1: Catalunya,
0: eh?
1: Revolt número 13, ja podeu veure com està el temps aquí ara mateix. I us preguntareu, i què hi fas aquí? Doncs bé, estic aquí perquè aquest cap de setmana hi ha una cursa molt xula, al Festival de la Velocitat. Mira si és real.
0: Sí, ara sí, ara veig els cotxes passant, aquí a Montmeló, molt bé.
1: Exacte, molt som bé. Concretament els Lamborghinis, de la Lamborghini Cup, que és un campionat per gent amb molta pasta i que corren, precisament, és una de les categories que corren aquest cap de setmana aquí al circuit de Barcelona-Catalunya. I com que hi ha aquesta cursa, doncs estan entrenant i per això he vingut aquí, per enterar-me de què va la festa de cara a aquest cap de setmana i els pròxims, perquè ara ve un reguitzell de curses al circuit de Catalunya amb un final de cursa extraordinari, on destaca sobretot la gran novetat al Campionat Mundial de Turismes, de Resistència, el WEC, del 16 al 18 d'octubre, que és una cursa que no s'esperava i que té tanta importància com un gran premi de Fórmula 1 pràctica.
0: Carai, doncs ja ens ho explicaràs bé, això. El que passa que avui el que volíem fer és parlar del nou codi de circulació, perquè, clar, s'acaba setembre, a partir de demà passat, que és 1 d'octubre, no només es commemora l'aniversari del referèndum, sinó que això entra en vigor aquest nou codi de circulació i volem explicar quines són les principals novetats.
1: N'hi ha moltes. De fet, és la renovació més important de la història del Reglament General de Circulació a Espanya des que es va crear. I quina és la importància d'aquestes modificacions, sobretot perquè amb aquestes modificacions el que es busca és protegir els col·lectius més vulnerables, és a dir, protegir els motoristes, protegir els ciclistes, protegir els usuaris dels vehicles de mobilitat personal, però sobretot protegir els vianants, perquè molta gent dirà, home, jo no vaig amb moto, no vaig amb bici, no vaig amb patinet. No, però tots en algun moment o altre del dia són vianants i, per tant,